0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell-Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La

0: la Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2, la Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Molt bon divendres, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Tremp, 22 graus a Mas de Barberans i 25 a Malgrat de Mar. Per tant, les temperatures, com ara deia el Tomàs Molina, han baixat una micona, com a mínim en comparació amb el que teníem dies enrere. De tota manera, la notícia continua estant a Veneçuela a aquesta hora. Continuem amb la mirada posada en els efectes dels dos terratrèmols que ahir vam tenir en aquell país.
1: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
2: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
3: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vida.
0: A Veneçuela continuen, doncs, les feines de recerca. El balanç oficial ha pujat aquesta matinada. 235 persones mortes. 235, segons el balanç oficial, i més de 4.000 persones ferides. Ara bé, aquesta xifra, la xifra de persones ferides, de persones mortes, s'afegeix a que una pàgina web, que és veritat que no és oficial, però una pàgina web que intenta trobar persones desaparegudes, assegura que hi ha 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies des que va haver-hi el terratrèmol. 40.000 persones. Per tant, són persones que consten com a desaparegudes. Recordem que ahir a aquesta hora, quan començàvem el matí de Catalunya Ràdio, ja ens feia un ressò que el Servei Geològic dels Estats Units calculava, feia una primera estimació, que la xifra de víctimes podria ser com a mínim de 10.000.
4: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana, y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
0: Així ho explicava al matí de Catalunya Ràdio des de Veneçuela a l'Elisa, a qui el terratrèmol va enganxar a casa amb la seva parella i el seu fill de 10 anys. Han passat la nit en un parc davant de la recomanació que els van fer que no tornessin a casa, almenys com a mínim de moment. Els han dit que de moment no tornessin a casa. A aquesta hora val la pena que anem fins a Veneçuela. Podem saludar l'Oriol Humbert. Oriol, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Oriol, tu vius a Caracas. Com estàs?
5: Sí, ja fa temps, estic a Caracas.
0: Com estàs ara mateix? Esteu bé?
5: La meva família, nosaltres bé, molts amics que no apareixen encara, però bueno, aquí a Caracas bé, de moment bé.
0: Hi ha hagut rèpliques del terratrèmol des d'ahir?
5: Sí, moltes i bueno, no tan fortes com la que van patir ahir, però sí, n'hi ha. N'hi ha, i esperem que n'hi hagi més.
0: Sí, no? Perquè sou una zona, o esteu en una zona en què és bastant propensa a aquest tipus de terratrèmols.
5: Feia molt de temps que no, o vull dir, a Veneçuela no, pràcticament no teníem aquest tipus de situació, però bueno, sempre s'espera que després d'un terratrèmol de 7.5, més o menys, o 2, que van passar, perquè no va ser un, van ser dos, és normal que les rèpliques siguin, no?
0: On et va enganxar, tu, el terratrèmol, o els terratrèmols?
5: Jo estava treballava... aquí era dia de festa, perquè se commemorava la batalla de Carabobo, la batalla d'independència, i estava a un centre comercial fent un treball de degustació de productes en el que treballo, i estaven transmitint el partit de futbol de Brasil a Escòcia, i ens va agafar ahir. I bueno, va ser molt, molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort, no? I bueno, buscar de trucar a la família, que no estava amb mi, i bueno, al final vaig arribar a casa 2 o 3 hores després, sense llum, i aunque no estic cerca de o a prop d'on va ser a Caracas la pitjor part, estic a uns, no sé, 6-8 quilòmetres. Bueno, aquí estaven sense llum i el meu edifici està complet, no va passar res.
0: Pel que has vist pels carrers, com estan? Perquè estan veient imatges, evidentment, dels serveis d'emergència, fent totes les feines de rescat contra rellotge. Com està la situació avui a Caracas, als carrers?
5: Bueno, la gent del municipi on van caure 3 edificis, es demanen que no hi siguem allí si no tenim res a fer. Jo no vaig transitar per aquesta via, però n'hi ha molts edificis que estan afectats, no? Que tenen, no sé, grietes o que van caure cornises, etc. Està molt, molt difícil la situació, la veritat.
0: L'Oriol Humbert és català, és viu a Caracas. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. El Matí de Catalunya Ràdio, una abraçada ben forta.
5: De res, una abraçada. Adéu.
0: L'altre trèmol de Veneçuela, que continua sent malauradament un dels temes del dia. Avui al Matí de Catalunya Ràdio anirem en directe a Caracas diverses vegades. De fet, parlarem amb el president del Centre Català a la capital veneçolana, el Carlos Prieto. Ahir, a aquesta hora, al Matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el conseller d'Exteriors, que ens deia que no els hi consta, de moment, catalans ni entre les víctimes mortals ni entre les persones que han quedat ferides. A les últimes hores, el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors sí que ha comentat que els hi consta que hi ha, com a mínim, dues persones espanyoles que estarien entre les víctimes mortals. Avui al Matí de Catalunya Ràdio també tractarem com s'afronten aquestes tragèdies. Ho farem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que com el seu nom indica és el que intervé en situacions on s'han esfondrat edificis. Però tornem a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, com estàs? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, com esteu?
0: Com va aquestes feines de rescat? Ahir ens les explicaves en directe quan tot just començaven, ja portem 24 hores, com estan anant?
6: Doncs a 24 hores, que sembla que faci una eternitat, la gent està abocada als carrers a ajudar-se els uns als altres. És impressionant veure com els veneçolans i les veneçolanes s'aboquen a ajudar a recollir les runes, a intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. I vaja, el que estem veient és per alguns edificis, per exemple, el municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents. També s'han tret persones que malauradament no han sobreviscut, però vaja, hem de dir que el poble veneçolà, quan s'ajuda, és un poble, és una experiència molt bona de veure. Lamentablement, a pesar de tot, el que està sent més dramàtic és a l'estat de La Guaira, que és al front del mar. Estem parlant de més de 100 edificis que han sigut derruïts, que s'han enfonsat un darrere l'altre, han caigut com si fossin paper, i més de 70.000 famílies han sigut afectades allà, segons el govern. Ara mateix, aquest matí, ja després d'unes hores i de passar el primer impacte, hi ha hagut un desplegament cívico-militar comandat per el ministre de l'Interior, Justícia i Pau, des de la Cabello, que a través d'unes inversions estatals i privades, un conjunt d'això, ha aconseguit desplegar una sèrie d'empreses i de serveis d'emergència i de la policia i de l'exèrcit per començar a ajudar en aquestes més de 100 edificis i 70.000 famílies que es troben afectades a La Guaira. La Guaira, estem parlant de que molta gent que feia vacances, que venia de Caracas, sobretot a la ciutat de Cati a la Mar, es trobava ja pel dia de Sant Joan, el dia després, el dia 24, i que malauradament es trobaven aquells edificis. Hem vist molta gent de Caracas que ha pujat fins allà, que estava cridant pels carrers els noms dels seus familiars, amics, mig plorant. Ha sigut escenes molt fortes, molt esfereïdores, i vaja, la Creu Roja i la Lluna Roja estan parlant de que el primer que s'ha de fer són les eines de rescat, les primeres 72 hores, intentar treure el màxim de supervivents, i després, llançaments d'emergència. Estem veient moltíssima gent dormint als carrers, dormint a camps de futbol, dormint a llocs improvisats a les places o a les autopistes, i que se'ls està començant a donar la primera atenció sanitària. Avui estan arribant ja els primers equips de Mèxic, Brasil, Qatar, El Salvador i Xile, d'ajuda internacional, i vaja, anirem fent aquest acompanyament d'aquesta situació tan urgent. Segons la ONU, ja hi havia 8 milions de persones a Veneçuela amb una situació de falta d'accés a l'aliment i a les necessitats bàsiques d'higiene. Aquestes xifres s'acceleraran i empitjoraran durant aquest doble terratrèmol.
0: Bernat, anem parlant durant aquest matí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
6: Una abraçada.
0: El Bernat Lautaro en directe des de Caracas pel Matí de Catalunya Ràdio, explicant com va fer ahir durant aquestes primeres hores del terratrèmol. Insistim que el balanç oficial d'aquesta nit és de 235 mortes, com a mínim, perquè n'hi ha d'entrada 4.000 de ferides i després, segons fonts no oficials, n'hi ha 40.000 més de desaparegudes. En fi, el terratrèmol de Veneçuela, insistim, que avui serà un dels temes claus aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Sent solidar l'incendi a la Franja de Ponent, que ara mateix continua sense control. Són 4.000 hectàrees cremades, 3 municipis que han estat desallotjats i un altre que ha estat confinat.
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas ayude a parar el fuego. Que
0: és el que deia el president aragonès Jorge Azcón aquesta nit, confiant en que la nit ajudi a reduir la situació. De seguida anem en directe també a la Franja de Ponent per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I tot això sense oblidar el que ha estat el gran tema d'aquesta setmana, l'àmbit polític. Demà, Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez, després que, per exemple, Junts s'afegís ahir una moció que l'insta pràcticament a plegar.
8: La corrupció s'està normalitzant. La cultura de la corrupció s'està normalitzant. I esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos.
0: És el portaveu del Partit Popular, Jorge Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya... Borja Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'espina de l'actualitat i la frase de la setmana, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo, ens fixarem en dos dels conceptes que han estat molt relacionats amb tota aquesta situació que envolta el Partit Socialista, com són els conceptes delatar i penedir-se. Abans, ens plantejarem un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda. Ens preguntarem si són més de fred o de calor, ara que sembla que ja hem passat la primera onada de calor de l'estiu. I a les 11...
9: Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
0: Parlem amb l'Andrea Motis, que aquest diumenge farà un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. Després, les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i deixeu-nos dir que del Mundial ara mateix continua aquest empat a dos, o s'ha acabat ja igual, no? El compartit entre Turquia i els Estats Units. Espera, que tinc el Maiol aquí, que m'ho
10: actualitzarà. Ha guanyat Turquia amb un gol al minut 90. Sí.
0: Turquia 3, Estats Units 2. Avui a les 9 del vespre hi ha un dels partits de la jornada. La França de Kylian Mbappé, la Noruega de Haaland s'enfronten avui. Així comença aquest divendres. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
11: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Doncs com duia la matinada. Amb el Maiol Roger, gràcies per aquesta actualització de Mundial.
10: Un petit apunt, que just quan estàvem baixant he vist que havia marcat Turquia, però ja està.
0: A banda d'això, amb què ens despertem aquest matí, Maiol?
10: Doncs mira, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Pel que ha transcendit, ha estat un any en què s'han registrat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat pren registre d'aquest tipus de discriminacions.
0: I a Brussel·les?
10: Amb un avís des de Roma. El cap de l'empresa d'aeroports de la capital italiana ha advertit que els aeroports de la ciutat es veuran obligats a suspendre el nou sistema de fronteres biomètriques de la Unió. Segons diu, és l'única manera d'evitar el que qualifiquen de desastre i de caos en l'arribada de turistes.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
10: Doncs amb pujada de preus. Apple ha anunciat que augmentarà un 20% el preu dels MacBooks i dels iPads. És una de les pujades més àmplies de la seva història que el fabricant de l'iPhone ha atribuït a l'escassetat de xips causada pel boom de la intel·ligència artificial.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: L'exèrcit taiwanès culmina avui 5 dies de maniobres militars. Segons diu, els exercicis tenen com a objectiu verificar la capacitat de les forces armades davant la creixent pressió militar de la Xina.
12: Avui és divendres 26 de juny i ara mateix temperatures altes. A Barcelona 27 graus, a Lleida 20, a la Seu 17 graus de temperatura. Avui un dia encara assolellat a tot arreu, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense precipitacions i amb temperatura que es manté alta, però no tanta calor com a principis de setmana. El cap de setmana es presenta assolellat dissabte, ja amb alguns primers ruixats. Diumenge els ruixats guanyaran terreny en l'àrea del Pirineu.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. De moment falta un minut per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
13: Bon dia.
0: I el que dèiem ara mateix, a Veneçuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Els familiars de les víctimes parlen de mínim 40.000 persones que continuen desaparegudes.
14: Ho han fet en una plataforma en línia mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla ja de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat, ho dèiem ahir, els Estats Units.
15: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
13: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
15: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
0: Brussel·les, Bruno Fortegamires.
16: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernčižová n'és la portaveu.
17: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
16: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortegamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que les associacions catalano-venezolanes avui han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
18: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocaven.
19: Hi haurà punts de recollida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
18: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. L'altra notícia de la nit és que els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que de moment porta cremades més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
14: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La hipòtesi principal és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
0: Anem al Campell, Júlia Albacar.
20: Durant la nit han continuat treballant les brigades terrestres i efectius de la UME a l'espera de recuperar durant la jornada d'avui l'activitat de tots els mitjans desplegats ahir. Tot plegat per intentar contenir les flames que han arrasat majoritàriament conreus i camps de cereal. 240 veïns, els nuclis de Sanaüi, Alins i Calassans, han passat la nit fora després que els desallotgessin ahir al migdia per la proximitat de les flames. El president aragonès, Jorge Azcón, ha remarcat que la prioritat és protegir la població, però celebra que no hi ha víctimes humanes.
21: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados.
20: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega. Des del Campell, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I després, en l'actualitat política, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el ple del Congrés, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i a plegar.
15: Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
22: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijó espera que es mantingui.
23: La càmera se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
22: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
0: Ara mateix són les 6:20. Altres notícies també de l'actualitat i una que ens afecta de prop. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. La Unió Europea de Radiodifusió, la coneguda com la UE, és la principal associació de mitjans públics del continent.
14: Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UE, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar.
0: Praga, Jordi Regàs.
1: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
2: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Des de Praga, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Jordi. I notícia que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. És una empresa que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit. És la que es coneix com a coallotjament.
15: El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
3: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
15: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesi n'és la portaveu.
4: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marqui sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
0: I és una de les novetats del matí. Catalunya rebrà 567 milions extres en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència.
14: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
0: Més detalls, Xavier Forment.
24: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i, de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'IMSERSO, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat...

0: Terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
1: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Senat, que podria canviar-la i retornar-la al Congrés per sotmetre-la a una segona votació.
2: 6 minuts i arribarem a 6:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
2: La primera. Ha sido una...

0: Fittipaldis anuncia 42 concerts a Espanya per tancar la seva gira Aullidos Tour fins al maig del 2027. Al febrer, els dies 11 i 12, actuarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i al desembre també passarà per Tarragona. Les entrades es poden comprar a partir de la setmana que ve, dia 30 de juny.
1: La segona.

0: Avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és de Cesc Sant Salvador a les 9 del vespre i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona.
1: I la tercera.

0: passi. 5 minuts i arribarem a 6:45 en els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: De seguida anem al Mundial, però abans, important, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
1: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit, primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, 8ª de la història del Barça.
2: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després, la derrota per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. I el Club Laurana que encareix el preu dels abonaments a l'Spotify Camp Nou en un 30%.
0: Canvis al Barça de bàsquet després de la tercera temporada consecutiva sense títols.
1: Xavi Pujol, director esportiu, Paolo Galvia té la banqueta, els dos amb què treballa el club ara mateix, tots dos arribarien del Baskonia, el futur de Claiborne és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. Adam Hanga deixa el Joventut i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador al Mundial de Futbol, tot i que acaba primera de grup, Curaçao 0, Costa d'Ivory 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Països Baixos classificats, jugaran contra el Marroc als setzens, Japó 1, Suècia 1, les dues classificades, Turquia 3, Estats Units 2, els nord-americans acaben com a primers de grup i Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. A la jornada d'avui destaquem Noruega-França a les 9 de la nit i l'Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. Alexia Putellas, que fitxa pel London City, i mentrestant, a Igualada, celebracions pel títol a l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat, ofrena la Basílica de Santa Maria.
0: Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'Andrea Motis, cantant, trompetista, bàsicament perquè aquest diumenge fa un concert al Palau de la Música, que es diu Tu, Amy, amb el Barcelona Gospel Messengers, que és un homenatge a l'Amy Winehouse. Avui ens vindrà a veure l'Andrea Motis a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Moment, ens acostem a 6:45. Val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és recordar que estem a l'anomenat mes de l'orgull LGTBIQ+, concretament, el mes de juny. I mireu, jo d'entrada, això de dedicar dies i mesos a les coses, doncs em sembla una mica absurd, però en aquest cas concret, què voleu que us digui, crec que sí que cal. El dia de l'orgull en concret és el diumenge que ve, el dia de les desfilades i les festes i els parlaments, però durant tot el mes de juny la comunitat LGTBIQ+, doncs es dedica bàsicament a això, a mostrar orgull. Orgull contra la vergonya i contra la discriminació social i legislativa. I també contra la violència, perquè, amics i amigues, la gent LGTBIQ+, segueixen rebent violència. No fa gaire, les membres del grup Fades van haver de cancel·lar un concert a Vilassar de Mar per culpa de la violència física i verbal que els arribava des del

públic. És una autèntica vergonya que a aquestes alçades la gent encara hagi d'aguantar agressions per la seva orientació sexual i identitat de gènere. I la prova que, encara que a priori sembli ja del tot normalitzat, el discurs de l'orgull segueix sent molt necessari.

Dos quarts, aquesta cançó dels Goo Goo Dolls, Iris, que per cert s'ha posat una altra vegada de moda en els últims anys, tot i que és dels anys 90, bàsicament per vídeos a les xarxes socials. Una mica pel que deia ara el Joel, la cançó diu: només vull que sàpigues qui sóc, només vull poder ser qui sóc. Avui, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Recordem que, pel que ha transcendit, parlen de 353 incidències, la xifra més alta des que registren aquestes dades.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest divendres en Francesc Soler i Sílvia Solanes, que passen evidentment per Veneçuela. El balanç oficial de víctimes del doble terratrèmol ja puja a 235 morts i 4.300 ferits.
1: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven.
2: Unes xifres que podrien quedar molt curtes perquè el nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio parlàvem en directe amb el periodista Bernat Lautaro en directe des de Caracas.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: També parlant només començar amb l'Oriol Humbert, que viu a la capital veneçolana.
4: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: A Veneçuela continuen les feines de rescat. Són diversos els governs internacionals que estan plantejant ajudes i també les entitats. Avui, de fet, les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari a Catalunya per enviar-lo a Veneçuela.
5: Ho explica Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocaven, José Luis Acuña.
6: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
0: I dedicarem avui l'atenció de bona part del matí de Catalunya Ràdio a la situació de Veneçuela. Tornarem a Caracas, tornarem a Veneçuela i sentirem, entre d'altres, el testimoni del Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de la capital veneçolana, o del Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao, una de les més afectades. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que es dediquen, com el seu nom indica, a situacions en què un immoble s'ha esfondrat del tot o parcialment, perquè ens expliqui com s'organitzen les tasques de rescat. Parlant dels bombers, aquí. Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que ahir es va declarar a la Franja de Ponent.
2: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat ja més de 40.000 hectàrees, 4.000 hectàrees de conreu. Jorge Azcón, president aragonès.
7: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: I mentrestant, el Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que plegui o se sotmeti una qüestió de confiança. Junts ha votat aquesta proposta del PP.
5: Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
8: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
9: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
5: Junts es continua desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
0: I una de les fotos de les últimes hores és la que s'han fet la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei, Felip VI, amb la qual, segons diuen les dues bandes, segellen la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
2: S'han reunit al Palau Nacional de Mèxic, on han parlat sobre la importància dels pobles originaris, tot plegat després que el monarca espanyol admetés que durant la conquesta hi va haver molts abusos.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
5: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient amb una empresa que es diu New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors per una situació d'impagament del lloguer.
5: Fons municipals apunten que si l'expedient acaba amb sanció podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
11: Políticament estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: I el Congrés ha aprovat penalitzant fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+.
2: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
12: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent, pioner, diuen, per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions.
5: Gràcies a uns sensors que passaran al vehicle, llegiran la matrícula i obtindran dades de tacògraf. En cas que calgui, els farà desviar els antics peatges de Martorell. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
13: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: I repassem les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Avui sí que el terratrèmol de Venezuela apareix a tot arreu, eh?
14: Exacte, i havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixem en les imatges. Catàstrofe a Venezuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Venezuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís, titula Devastació a Venezuela. I El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment, rescatem la gent amb les ungles. Aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena, això sí, entre la runa, a La Vanguardia, i veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat, i el periódico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet número i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: I avui a Organyà, a l'Alt Urgell, es desperten amb 18 graus. Al migdia arribaran els 34. A Badalona, al Barcelonès, ara mateix n'hi ha 25. La màxima prevista, disculpeu, és de 32. Avui molt de sol, però hi ha menys calor. Tomàs Molina.
15: Sí, baixada de temperatura a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. De moment, avui un dia de sol, encara amb calor, amb temperatures que però quedaran per sota dels 37 graus a la major part del país. Dissabte, sol, temperatura sense canvis. Diumenge, ja més nuvolades al Pirineu a la tarda, fins i tot amb algun ruixat. I ja ho diem, dilluns, dimarts de la setmana vinent, guanyen terreny els ruixats i, sobretot, baixen les temperatures.
0: I després que el Departament d'Educació s'hagi fet enrere en l'obligatorietat que en els nous mestres i professors tinguin el nivell C2 de català a partir del curs vinent, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. El Departament d'Educació s'ha fet enrere i ha tornat a ajornar l'obligatorietat del nivell C2 de català pels docents. Els responsables polítics del RAM de l'escola justifiquen la mesura adduint que no hi ha prou docents per cobrir la demanda i que els mestres hauran de comprometre's a obtenir el títol durant el curs 2026-2027. Aquesta és una excusa de mal pagador i de nefastes conseqüències polítiques, perquè el govern deixa entendre que la nostra llengua no és un incentiu laboral, sinó un impediment per tenir feina. Per altra banda, i dit d'una forma molt clara, si no obliguem els nostres docents a tenir un bon nivell de llengua, com coi es pensa l'administració que podem normalitzar l'ús del català a les aules i als carrers? Quina diferència hi haurà, en definitiva, entre un mestre que ensenyi dins i fora de Catalunya? Consellera, govern, avui esteu suspesos.

0: Aviam, Robert. Aviam. D'entrada, és Espanya.
1: Sí.
0: És el Mundial del 82.
1: Sí.
0: I els oients més joves no els hi dirà res, els més granadets sí. Les germanes Hurtado són les que canten aquesta cançó.
1: Sí, com que la melodia oficial, un pas doble insults que interpreta Plácido Domingo, no té grapa, doncs les germanes Hurtado fan aquest Viva España, vamos a ganar, que posa un punt alegre davant la melodia avorrida del Mundial d'Espanya del 1982. La lletra de les Hurtado té clàstics masclistes. Home. Diu que les dones es queden a casa babejant amb els buenorros futbolistes del Mundial, mentre els seus marits només tenen ulls pel futbol. El tema s'acaba adoptant com la cançó del Mundial.

0: Itàlia va guanyar el Mundial en una final al Bernabéu davant Alemanya Federal, Paolo Rossi davant Rummenigge, un Mundial que ens va deixar un Brasil-Itàlia històric al camp de la carretera de Sarrià.
1: Sí, senyor. En fi, no tinc paraules.
2: Jo tampoc. Estic que, totalment...
1: Que ha passat els matiners avui de Catalunya Ràdio, Canalies?
2: Doncs mira, hem pogut confirmar que tenim els oients més optimistes de la ràdio. Hem parlat amb la Maria aquest matí, gràcies a ella. Doncs això, podem confirmar que de 5 a 6 del matí passen coses com aquesta.
3: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, saps què? Posa els auriculars i tu un bon enxar, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
3: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
3: A veure...
2: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
1: Bueno, dilluns el marit a matinès,
2: dilluns truquem
1: a donar dret a rèplica al pobre.
2: Favor, és que sabeu que havia sopat botifarra amb seques.
1: Ah, clar
2: a veure, no, una cremeta lleugereta, perquè sí, la botifarra amb seques, tot allò t'acaba pujant per nassos.
1: Oi, amb aquesta calor, això encara...
2: Fot un fermentat a la panxa.
1: Bomba de rellotgeria. On són festes avui?
2: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Hi haurà subhasta cantada de peix a les 8, cercaviles, terra, mar i foc des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata, concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i DJ.
1: No m'ha quedat clar on és la festa?
2: Ui, ara t'ho diré, no ho diries mai, a la platja d'Ocata.
1: Gràcies, Carles. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
2: Platja d'Ocata.
4: No, en aquest cas és el partit de Turquia als Estats Units i les fotografies d'alguns actors que han assistit de matinada al partit. Entre el públic, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Scottie Pippen, Ashton Kutcher i una imatge que ja ha fet definitivament la volta al món, com és Brad Pitt i Edward Norton celebrant un dels gols, tots dos actors, companys de repartiment de la pel·lícula El Club de la Lluita del 1999.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta, un establiment que funciona per concessió pública. Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, el bar està obert, però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i lamenta que, mentrestant, al Palau del Laberint d'Horta s'hi hagi inaugurat una exposició i que a la zona zero del brot s'hi estigui rodant una pel·lícula.
7: Portem 4 mesos amb el joc dels nens que està dintre del parc tancat perquè no es pot trepitjar. El parc del Laberinto, que està a darrere del meu bar, no es pot ni trepitjar ni caminar.
6: L'Ajuntament respon que podrà deixar sense efecte el pagament del cànon a la Guingueta si es presenta la sol·licitud corresponent. D'altra banda, la Generalitat justifica el rodatge de la pel·lícula perquè les restriccions sí que permeten l'activitat econòmica.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat. Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han reprès els avanços gràcies a la caiguda del preu del petroli i a la millora de la intel·ligència artificial pels bons resultats de Micron Technology. L'IBEX va remuntar ahir un 0,64% fins als 19.500 punts. Avui el preu del barril de Brent continua a la baixa, se situa en $73, nivells d'abans de la guerra. El DAX d'Alemanya va sumar un 1% i el CAC de França un 0,55%. Pel que fa als parquets asiàtics, el principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop de més d'un 4%, perdoneu, aquest matí, per la recollida de beneficis després de les xifres històriques que va marcar ahir. A Hong Kong, el Hang Seng baixa també un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
10: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I ho fem pendents de Veneçuela, que busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar bona part del país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen ara mateix desaparegudes.
14: Ho han fet a través d'una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que encara podrien quedar curtes si es té en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela són els Estats Units.
14: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any de deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a reconstruir el país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
15: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Els sismòlegs alerten que en les pròximes hores i dies són probables les rèpliques del doble terratrèmol.
14: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada generen aquests sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
16: Veneçuela està en un límit de plaques i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
1: Els homes han treballat aquí tota la matinada en les feines d'extinció de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
14: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confirmar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern d'Aragó i efectius de la unitat militar d'emergències. Les hipòtesis principals és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: Política. El Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o es sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció.
14: Pel govern, la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el diputat i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
17: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
18: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
14: Junts insisteix, però, en la seva proposta que Pedro Sánchez aparti, que el Congrés voti un nou president per acabar la legislatura.
1: I notícia destacada també de les últimes hores, 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent.
14: Compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que dona llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i la corporació que la NACI integrarà com a membre auxiliar. Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
19: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
14: Amb aquesta decisió reforça la presència del 3CAT en l'escena audiovisual europea i sobre la porta una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música ja en forma part des del 2009. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
1: Més notícies. Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Roger Santaló.
20: Aquest nou sistema pesarà els vehicles en moviment amb uns sensors, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
21: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
20: La tecnologia té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
14: Se n'obrirà un que ja quedarà com un dels definitius per la banda Mar, la del Parc d'Espanya Industrial.
1: Barcelona, Joan Garcia.
22: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
1: I llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
14: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació per delictes d'homicidi, per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
1: La crònica cultural d'avui la comencem parlant de teatre.
23: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: L'Albada de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Broggi s'ha estrenat al Teatre La Biblioteca Barcelona dins del Festival Grec. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments clau de la història de l'estat espanyol com la Guerra Civil, la postguerra i la transició.
1: Montse Pujol.
25: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broggi, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
26: L'autor explica que és només les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador i veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
25: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè si us vau quedar sense poder veure Fito i Fitipaldis, tindreu una nova oportunitat.
27: Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. Dos gotas de agua resbalando.
24: Anunciat 42 concerts d'Espanya per tancar la seva gira Ullidos Tour fins al maig del 2027. A Barcelona actuarà el mes de febrer els dies 11 i 12 al Gran Teatre de Liceu i al desembre també passarà per Tarragona. Segons ha explicat Fito Cabrales en un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes, la gira per teatres era una idea que ja li rondava feia temps.
28: Teníamos un poco menos de pena porque sabíamos que yo quería hacer una gira después de esta increíble gira de pabellones. Yo tenía la cabeza, todos teníamos la cabeza que queríamos hacer una gira de teatro.
24: Les entrades es posen a la venda dimarts vinent, dia 30 de juny.
1: I els esports, Robert Prat.
0: El Barça campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia. Renovació al bàsquet blaugrana, que vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu i Paulo Galbiati com a entrenador. El Mundial Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. A Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega França a les 9, Uruguai Espanya a les 2 de la matinada.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
29: És el club degà del rugbi català i espanyol i seguirà una temporada més disputant la divisió d'honor, la màxima categoria estatal, i això que enguany ha costat certificar la permanència. Però la Unió Esportiva Santboiana segueix sent un dels dos únics equips que mai ha perdut la categoria. Valdiria Lewi Torres, que ara dona nom al camp, va estar estudiant en Tolosa de Llenguadoc i va aprendre este esport de fama noble per introduir-lo així en tornar a casa. Fundada en 1921, la Santboiana suma 8 títols de Lliga en el palmarès. Esta temporada ha fregat el descens i lluitar per la continuïtat no era l'objectiu. Però en l'esport com en la vida no sempre és tot com ho planifiques. I així l'adaptació és clau, sobretot per a un esport que no compta amb els recursos dels més mediàtics i sobretot per a un club modest però històric. Ferro i força.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Benvinguts a la millora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
2: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
4: Hola.
2: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
4: Suposo que ve mare. Hola, mami.
5: Que jo no volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
4: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc per gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
2: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio.
6: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Arties, 22 a Batea, 23 a Portbou. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 35-37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i quedaran en conjunt entre els 30 i els 33, 34, 35 en alguns punts de la resta del país, sobretot a la zona interior de les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. També serà un lloc on les temperatures seran una mica més altes. Un dia avui de sol, amb algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitació. El cap de setmana, dissabte, tornarà a tenir temperatures molt similars a les d'avui, amb sol en conjunt a la tarda amb nuvolades a la nit. Ja podria aparèixer algun primer ruixat en àrees del Pirineu diumenge. El dia tornarà a ser de matí assolellat, però a la tarda serà de ruixats que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu, localment amb alguna tronada, i temperatura ja amb una tendència de baixa. De fet, dilluns, dimarts de la setmana vinent, canvi de temps, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat, amb ruixats i tempestes que poden ser forts, sobretot al nord del país.
3: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
24: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora connectant amb Veneçuela per saber quina és l'última hora de les conseqüències del terratrèmol, mentre continua augmentant el balanç de morts i ferits.
7: A un quart de deu entrevistarem la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, després que s'hagi oficialitzat que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
24: A un quart d'onze rebrem Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda per plantejar-los un nou dilema. Són més de fred o de calor?
7: I a les 11, entrevista a la cantant i trompetista Andrea Motis, que diumenge actuarà al Palau de la Música amb el concert To Amy, en homenatge a Amy Winehouse.
24: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
8: Ahir al matí vam estar explicant com s'havien de conservar correctament els aliments a la nevera, cosa que va aprofitar en Sergi per explicar-nos un problema que té amb les llaunes de beguda que hi guarda.
9: Que a mi m'agraden les Fantes.
10: Sí, ja ho hem detectat.
9: I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
10: Sí.
9: Pensa que només senti que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
10: Sí, talment com faria un gos, Sergi.
9: I només que entra...
10: movent la cua.
9: Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
10: Ostres, Sergi, però això pot passar hores.
8: La imatge aquesta és
9: absurdíssima. M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta, que no puc dir la marca, però ja s'entén.
10: No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
9: I bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? Cada minut obro la nevera...
10: Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera...
9: Toco la llauna, vale, encara no, tal, tanco...
10: Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
8: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
11: És un bon dia per no sobrerepresentar l'apatia. Quan m'angoixo pensant com les tendències egocèntriques del nostre sistema ens arrosseguen a l'abisme social i climàtic, respiro un moment i recordo el que diu l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero. Si tothom fos tan individualista com creiem, cap de nosaltres seguiria aquí. La gent se segueix cuidant, diu Herrero, perquè la vida no prospera si no és cuidada. I cooperem perquè en el fons sabem que ens necessitem mútuament. Això sí, jo crec que l'esperança rau en ser el més coherents possibles amb aquesta realitat, és a dir, que som interdependents.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
30: És època de campanyes promocionals de festivals de música i de periodistes de mitjans generalistes preparant continguts estiuencs, coses lleugeretes i fresques, tipus... quines 10 cançons poses de fons per cuinar? Avui és un bon dia per reivindicar la playlist que més triomfa a les cuines del país, Monòleg Interior i L'Extractor. Una combinació experimental de pensaments recurrents, llistes d'anar a comprar, e-mails pendents, discussions imaginàries i el brunzit constant de la campana extractora. Molt bé, l'interior i l'extractor, el duet més escoltat a totes les cuines del país.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. En l'últim dia d'una setmana de calor, sembla que el cap de setmana encara assolellat i calorós, però hi podria haver canvis en el temps de cara a la setmana vinent amb unes temperatures que faran calor, diguem-ne, seran altes, però seran més normals per aquestes alçades de l'any. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Avui serà un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades al Pirineu i encara amb calor, amb temperatures que s'enfilaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les comarques de l'Alt Baix Empordà i al voltant dels 30-33 graus a la resta del país.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, així tenim la perspectiva pel que fa al temps. La onada de calor, com a mínim a Catalunya, comença a aparcar-se. Insistim que de calor en continuarà fent, eh? Però en principi les previsions apunten a una calor més habitual per aquestes alçades de l'any. A banda d'això, el tema continua sent, evidentment, Veneçuela. Continuem pendents de les feines de rescat en aquell país després del doble terratrèmol d'ahir.
2: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
3: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
4: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Són les veus que ens arriben des de Veneçuela en una matinada en què el balanç oficial de víctimes ha pujat a 235. 235 persones mortes, entre les quals dues d'espanyoles, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Ara bé, insistim, i fa 24 hores que ho diem, que aquest balanç molt probablement pujarà, o pràcticament segur que pujarà. Hi ha, de fet, una pàgina web, és veritat que no és oficial, però hi ha una pàgina web a Veneçuela que s'organitza per buscar persones desaparegudes, que parla de 40.000 persones d'aquí les seves famílies no tenen notícies, de 40.000 persones desaparegudes quan ja fa més de 24 hores d'aquest doble terratrèmol. Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el periodista Bernat Lautaro, de Caracas.
5: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també parlàvem amb l'Oriol Humbert. Ell fa anys que viu a Caracas, a la capital veneçolana, i ens explicava això.
6: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Avui veurem com les associacions catalano-veneçolanes acabaran d'organitzar i diran com funcionaran els punts de recollida per enviar ajuda humanitària de Catalunya a Veneçuela. Avui ho seguirem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb el president del Centre Català a Caracas, a la capital veneçolana, amb el Carlos Prieto. I, per exemple, també volem veure com s'afronten aquestes tragèdies i aquestes feines de rescat. Parlarem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat que, com el seu nom indica, intervenen en situacions on s'han ensorrat edificis de manera total o de manera parcial per veure com s'estan fent o com es poden fer aquestes feines de rescat que continuen literalment contrarrellotge a Veneçuela, a Caracas i a diversos punts del país. Però ja que parlem dels bombers...
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
0: És el que deia el president aragonès aquesta nit, arran de l'incendi de la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell, un incendi on els bombers ja han treballat tota la matinada, un incendi que ara per ara continua sense estar controlat, afecta una àrea de més de 4.000 hectàrees i va fer desallotjar tres poblacions i confirmar-ne una altra. Anem cap allà en directe. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sentíem el president aragonès i es confirma aquí al centre de comandament del Campell. Ens ho diuen que la baixada de temperatures durant la nit i que el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del govern d'Aragó, del Ministeri de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia fa uns minuts que la nit ha anat bé.
9: No han anat als mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i s'atacaran els flancos que més feina donen.
8: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, Peralta de la Sal i a Montsó. També confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder-lo desconfinar el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre de 4.000 hectàrees afectades. Veurem quines finalment estan calcinades, i el que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava en la sega del cereal ahir al migdia. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
0: Gràcies, Estela Busom. Gràcies també, Ramon Dalmau. Tornem en directe, evidentment, durant tot aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio en aquest incendi. Ara mateix també, de fet, podem saludar l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González. Alcaldessa, com estem? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació aquest matí? Ara ens ho explicaven una mica, però sembla que hi ha un cert molta prudència, però també un cert optimisme?
10: Sí, la verdad que, bueno, más o menos las informaciones que manejamos sobre los alcaldes son las mismas. Juan, el alcalde de Alcampel, ya lo ha dicho, pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Ahora a las 7 voy a acercarme, que tenemos aquí en Tamarit alojados a la UME y también pilotos de los helicópteros. A las 7 los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar, se ha desplegado del gobierno de Aragón, de todas partes del ministerio, y la verdad que la coordinación, una vez se puso el puesto de mando en Alcampel, la coordinación fue rápida, Guardia Civil, la verdad que agradecer a todos ellos, pero bueno, aún estamos en pleno viendo un poco, ¿no?, el trabajo, a ver si ya tiene sus resultados, y sobre todo también las personas afectadas que han sido desplazadas. He estado también en contacto con el alcalde de Azanuy, que ha sido una de las poblaciones, Azanuy y Alins, que ha sido una de las poblaciones que han sido desalojadas, que han pasado buena noche, que muchos se realojaron con familiares, otros tantos fueron acogidos por el alcalde de Monzón en las instalaciones municipales, y la verdad que han pasado buena noche, asustados lógicamente, y también esperando información sobre cómo ha quedado el pueblo, ¿no? Si ha afectado mucho, si no ha llegado. La última conversación que estuve preguntando, me dijeron a la 1 de la mañana que en verdad, pues bueno, que se había podido controlar, que no, pero tampoco tenían, me dieron mucha información a las 2 de la noche, ¿no? Porque a veces se espera un poco al día, ¿no?, que se pueda ver, y ahora que los helicópteros puedan sobrevolar y ver todo lo afectado y cómo están en estos momentos los puntos.
0: ¿Y els seus veïns, els veïns de Tamarit, estan tots bé?
10: Sí, en Tamarit, la verdad que, y se inició aquí, estuvimos ahí en la zona del secano donde se inició, y enseguida se veía como el aire hacía que arrastrara, es como una especie de sierra, que como justo son 3 términos municipales, donde empieza Tamarite, pero a pocos metros ya está la zona de Alcampel y zona de San Esteban. Entonces ya se veía como el aire arrastraba todo el fuego hacia un lado, que era lo que estaba allá, que fue lo que hizo, ¿no? Ha sido afectado muy perimetralmente todas estas hectáreas quemadas, y entonces esto da una línea que ha ido cogiendo pues varios términos municipales. Entonces el inicio de Tamarite, la verdad que ha sido pues algo, lógicamente alguna cinta de cosecha y demás, pero no ha habido nada ni daños personales, que es lo más importante, ni luego al final hectáreas y demás tampoco ha sido muy afectadas en Tamarite.
0: Alcaldessa, la deixem estar, que diu que té aquesta reunió. Li agraïm moltíssim que hagi atès al Matí de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies.
10: Una abraçada. Moltíssimes
0: gràcies a vosaltres. Hasta luego. A les 7:09. Per tant, tenim aquestes dues notícies amb les quals comença aquest matí de divendres. Per descomptat, les feines de rescat a Veneçuela, les feines dels bombers en l'incendi de la franja de Ponent. I encara hi ha alguna cosa més. Per exemple, en l'àmbit polític, demà hi ha Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. I a Junts es va afegir a una moció que es va aprovar al Congrés on li demana justament això.
11: La corrupció s'està normalizando, la cultura de la corrupción se está normalizando, y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar són altres formacions polítiques que...
0: Així ens ho deia ahir al Matí de Catalunya Ràdio el portaveu del Partit Popular, Borja Sempere. Avui en parlarem a l'Àgora. També parlarem de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, on hi ha la BBC, per exemple.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Rosa Romà, presidenta del 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio. I pel que fa al Mundial, avui, en el menú del dia, França-Noruega. Mbappé contra Haaland a partir de les 9 i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya. Partits d'aquesta nit, Turquia ha guanyat sobre la campana als Estats Units 3-2, el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Tot això en un dia que al Masnou, al Maresme, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 i a Sitges el Garraf es pondrà quan en falti un de minut per dos quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja mal contada. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però de moment... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Recerca.
8: De possibles supervivents del doble terratrèmol a Veneçuela, el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat a la matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que estan desaparegudes. Ho han fet a través d'una plataforma en línia.
15: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària.
0: Doncs justament, ajuda.
16: Un dels primers països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat als Estats Units. Han anunciat 150 milions de dòlars per la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
17: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
8: Una catàstrofe que mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro.
15: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
0: Punts de recollida.
16: A Catalunya, les associacions catalano-veneçolanes estan organitzant per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela. Encara no s'han concretat els punts a l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita. D'entrada, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. José Luis Acuña, president de l'associació Asocaven.
18: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
0: Qüestió de confiança.
8: El ple del Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts ha instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i dimitir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
19: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijó espera que es mantingui.
20: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
19: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
0: Qui ha sigut?
15: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anuli tota la investigació contra ell precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei.
16: S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
21: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección... Nos parece de una extrema gravedad.
0: 3CAT.
8: S'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, la seva Assemblea General de la UER.
0: Anem a Praga, doncs, Jordi Regàs.
22: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
22: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Expedient sancionador.
15: De l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
16: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. El desnonament va ser al maig i l'empresa no va oferir un lloguer social a la família que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Si l'expedient acaba en sanció, la multa podria arribar als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
1: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: Injecció milionària.
2: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. El traspàs es farà efectiu a partir de l'1 de juliol. Aquest any rebran 189 milions i l'any que ve 378 milions més.
15: Els principals increments seran per a les persones amb un grau 3 de dependència, més del doble del que reben ara, i les que tenen el grau 2. Segons el govern espanyol, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
14: Bon dia.
0: Campions.
14: De la Lliga de Futbol Sala, el Barça guanya la pista del Pozo de Múrcia 4-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
23: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
14: Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiate com a tècnic, els dos del Baskonia són els reforços que prepara el bàsquet blaugrana al Mundial de Futbol. Els Països Baixos guanyen Tunísia 1-3, jugaran contra el Marroc als setzens de final, a les 9 França-Noruega, a les 2 de la matinada Uruguai-Espanya.
0: I a les últimes hores, a Catalunya, ha nascut l'Àfrica, amb 2 quilos 545 grams. L'Àfrica ha nascut a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. També ha nascut l'Oriol, amb 3 quilos 130 grams, en aquest cas, a l'Hospital Universitari de Vic. Com diem sempre aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a tots dos i enhorabona a les famílies.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
24: Bon dia, us parla Clara Chavarria Domingo. Les temperatures es mantenen respecte ahir i el vent de component sud es farà notar a partir del migdia. A Prades tenim 14 graus, 20 a Horta de Sant Joan i 21 a Bellvei. Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar prop de 140 acomiadaments. Ricard Buigas.
25: El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, va dir que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
26: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
25: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dau.
24: I detingut al Canal Montsià un jove de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Manel Sastre.
25: La policia li atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, extorsió i pornografia infantil. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys amb fotografies d'altres menors per guanyar-se la confiança de les víctimes i contactava mitjançant xats de videojocs i plataformes com TikTok o Instagram. Va intentar contactar amb prop de 200 menors i en va acabar assetjant 21 d'entre 9 i 17 anys. Aconseguia fotografies i vídeos explícits amenaçant-les en difondre altres imatges que prèviament li havien enviat.
24: I l'exsecretari de la cooperativa agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre, ha assenyalat l'exgerent de l'entitat com la persona que s'encarregava de les qüestions econòmiques i financeres, Jordi Barranca.
27: El gerent era qui ens ho explicava tot i nosaltres hi confiàvem. És el resum de la declaració de l'exsecretari de la Junta com l'entitat va fer fallida. José Benito Montoliu ha assenyalat l'exgerent Daniel Ferrer com la persona que controlava el dia a dia de la cooperativa.
28: Era el que feia i desfeia. Que si fèiem alguna pregunta fora per la cooperativa, de si això va bé o això va malament, tot anava bé, m'entén? I això és feina meua, dia ell. Pues feina d'ell. Nosaltres ho escoltàvem perquè creiem en ell i ens va enganyar com va voler.
27: La declaració de Ferrer està prevista per a mitjans de juliol.
24: I en el cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona, la indisposició d'un dels magistrats va obligar ahir a suspendre la primera jornada de declaracions dels 8 acusats. Es preveu que es pugui reprendre la setmana que ve. I d'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi declarat ahir a les 8 del vespre al municipi de Rodonyà del Camp, a tocar de la urbanització Mas Mateu, i ha cremat vegetació forestal amb mitja i alta intensitat a tocar d'aquesta urbanització, i continuen treballant no dotacions i efectius d'ADF. I avui arrenca el Festival Camp de Mar de Tarragona amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura avui amb l'òpera Carmen de George Bizet, de la mà dels Amics de la Lírica de Tarragona. I amb Albert Cots al control de so, hem arribat a un 45 minuts d'avui. Esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3cat Info.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
2: Catalunya Ràdio. Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les capçaleres. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís titula Devastació a Veneçuela i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu rescatem la gent amb les ungles, aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia hi veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I El periòdico, una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones que hi caminen pel damunt. Altres temes de portada, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
6: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: El 26 d'abril del 1958.
6: I el número de la sort, el...
7: 6.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i avui a les històries del Mundial. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: El partit de la vergonya.
1: Sí, la matinada de dissabte a diumenge es juga un Àustria-Argèlia. Què passa? Un fet curiós. L'equip que perdi s'enfrontarà a Espanya i el que guanyi tindrà un enfrontament aparentment més accessible. Això pot portar a un partit poc edificant, però molts han recordat el dia en què Àustria i Argèlia es van veure involucrades en el pitjor partit de la història dels Mundials, el partit de la vergonya. Cançó oficial aquesta sí del Mundial d'Espanya del 1982. El 21 de juny, Àustria i Argèlia s'enfronten i guanyen els austríacs 2-0. Abans, els algerians havien sorprès guanyant la tot

0: És la segona part amb menys xuts des de que registren estadístiques al Mundial. Dos xuts i cap a porta. El públic del Molinón, estadi que ja va néixer el crit a Sigan al Madrid, per tant, gent que en sap, va reaccionar d'aquesta manera. Fuera, fuera. I la premsa de seguida va batejar el partit com el partit de la vergonya.
1: Este lamentable espectáculo en un partido que ha concitado la atención. Vemos que muchas personas están abandonando el terreno de juego.
2: Que bo, no me'n recordava d'aquest. I va haver alguna conseqüència, Maiol?
0: Doncs mira, el gener va presentar una protesta formant davant la FIFA, però la FIFA la va rebutjar dient que no existia cap prova que s'hagués vulnerat el reglament, per molt evident que semblés la falta d'esperit competitiu. Això sí, l'escàndol va ser tan gran que es va introduir un canvi que, de fet, avui ja estem notant. Els últims partits de cada grup s'han de disputar simultàniament. Per això, l'Àustria-Argèlia de demà coincideix amb un Jordània-Argentina. Tot i que la revenja de 1982 serà estranya, perquè si tot segueix igual, els dos potser jugaran a perdre.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dijous, la peça d'un pany que et pot deixar afònic era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany que, accionada per la clau, permet córrer el pastell. I també la gorja és la nostra gola. La nit de Sant Joan vam acabar la Lliga puntuable aquest dilluns, que és Sant Pere. Farem la gran final del 26. Mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
2: I avui amb la Mariola Cubells, en moments més destacats de la televisió, dos moments de la sessió d'ahir del Congrés que tenen a veure amb el PP i l'homosexualitat.
5: Dos moments televisius boníssims d'ahir. El primer, la intervenció del diputat del PP, Jaime de los Santos, al Congrés, dient: "Yo soy del PP y soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas", per suposadament demostrar la homofòbia del PSOE. La segona, poc després, quan es va aprovar el projecte de llei per tipificar les anomenades teràpies de conversió com a delictes. Per cert, el PP, el partit del diputat Jaime, ha votat en contra, igual que Vox, per descomptat.
2: I a la recomanació del dia, a les portes del Pride Barcelona, la Cristina Bordas ens aconsella la pel·lícula Te estoy amando locamente.
6: Un drama emotiu que ens porta a la Sevilla dels anys 70 amb una mare que s'involucra en els inicis del moviment LGTBIQ+, per fer costat al seu fill, en una època on l'homosexualitat encara era delicte. Amb una gran ambientació i unes interpretacions protagonistes magnífiques, és un homenatge a les mares i als primers activistes a l'Espanya de la transició. Te estoy amando locamente és a Netflix.
2: Minuts i arribarem a 2:15 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
7: Bon dia. Kylian Mbappé.
8: Home.
3: El Mundial.
9: I no m'agrada aquesta festa, especialment no m'agrada.
7: El Mundial és a prop d'acabar la fase de grups. Avui al vespre podrem veure un bon partit entre Noruega i França, la Noruega de Haaland contra la França d'Mbappé.
2: Sí, senyor, tots dos equips aspiren a acabar en la primera posició del seu grup del Mundial.
10: Sí, como he dicho, pero tenemos que ser atentos, sí. Y parece que Noruega es un gran equipo, va a ¿no?
2: Home, Kylian Mbappé, ¿cómo estás? Bon dia.
10: Bonjour, Frédéric. Como digo, primero todo, expresa mi felicitación por el hecho que 3K está clasificado para la UER, que es un grande noticia, ¿eh?
2: Aquesta sí que no me l'esperava,
10: Kylian. No, som molt atentos.
7: Sí, no, però té raó, el 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, és molt estrany estar parlant
2: d'això amb
7: Kylian Mbappé.
10: Sí, claro, pero pienso, somos aquí en Concentración de Francia, somos comentado hoy el tema.
7: La concentració de...
10: Sí, somos comentado el tema, otros jugadores de países del Mundial son comentando este.
2: Amb Dembélé, no? N'heu parlat.
10: Sí, con Dembélé, però hem hablado con otro también. Por eso, de felicitación a vous por la clasificación, bueno, especialmente Kylian Sebrià, que trabaja ahí, se llama como yo, ¿no?
2: Moltes gràcies, Kylian.
7: Farem arribar la
2: felicitació. Farem arribar la felicitació. Gràcies, Kylian Mbappé. Escolta, si et sembla, parlem d'aquest partit d'avui, d'aquest Barça... França-Noruega.
10: Sí, sí, sí, bien sûr.
7: Hi ha molta expectació per veure l'enfrontament aquest que dèiem.

0: Una hora en què continuen molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada en les feines d'extinció del foc, que continua actiu i que afecta, com sabeu, una zona de moment calculada en més de 4.000 hectàrees, bàsicament de camps de conreu. Tornem a la zona. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia de nou.
1: Avions i helicòpters que s'afegiran al dispositiu terrestre la nit sense vent i amb temperatures més baixes ha anat bé, però ara cal accelerar les tasques d'extinció abans no arribin les hores de més calor. A la tarda també es preveu que el vent es reactivi. De moment segueixen desallotjats més de 200 veïns de 3 poblacions, a Sanui, Alins i Calassanç, i confinada una quarta al municipi de Fons.
0: 200 veïns desallotjats, gràcies Estela, en aquest incendi que avui seguirem aquí en directe com evoluciona i si realment amb aquestes condicions meteorològiques i a mesura que vagi i sortint el sol i s'incorporen els mitjans aèris es pot rematar. Mentrestant, tot continua també pendent de Venezuela.
2: Aquí acabo de salvar un bebé.
3: No mentira, mira, aquí hay tres niños.
2: Vente, mi niño, vente para acá, ven.
0: Poc més de 24 hores després dels dos grans terratrèmols pràcticament seguits que van sacsejar el país, les autoritats continuen centrades a localitzar supervivents sota la runa. El balanç de víctimes a Veneçuela ja ha estat 235 persones mortes, però es dona per fet que això augmentarà. Així ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
4: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Aquest és el retrat que ens feia el Bernat Lautaro. Per cert, que el Ministeri d'Afers Exteriors del govern de Pedro Sánchez ha informat que hi ha 2 víctimes mortals espanyoles i també 80 de desapareguts. A quarts de nou, tornarem a contactar amb el Bernat Lautaro i sentirem també el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de Caracas, o el Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao. També parlarem amb l'Ivan Bagant, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat. Mentrestant, demà comença el Comitè Federal del PSOE, després que el ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, hagi instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança o a pla.
5: Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, pel PSOE diuen, però no ha canviat res. I els esports, Robert Prat.
6: El Barça, campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati com a entrenador. Al Mundial, Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega, França a les 9, Uruguai i Espanya a les 2 de la matinada.
0: I continua sent en notícia la calor a França, per exemple, al nord d'Europa, però com a mínim a Catalunya sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, bàsicament a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve. Tomàs Molina, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs sí, encara avui serà un dia de sol, un dia estiuenc, un dia amb temperatures que poden arribar als 37 a les comarques de Ponent. Dissabte, més o menys igual, però diumenge ja alguns primers ruixats en àrees del Pirineu i la setmana vinent, dilluns i dimarts, ruixats, tempestes i una normalització de les temperatures.
0: I tenim una incidència que provoca retards a la línia 1 de Rodalies i també a la 4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, a retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i també a l'R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa a causa d'una incidència a la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat completament aturat una bona estona a plaça Catalunya. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. D'altra banda, al metro de Barcelona, recordem que les línies L9 i L10 Nord no tenen servei des d'ahir entre Sagrera i 11 de setembre a causa d'unes obres que s'allargaran 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres tenim un parell d'incidències als túnels del Garraf. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada d'aquest túnel en sentit Barcelona per un accident i en sentit Tarragona per un vehicle avariat dins del túnel. Precaució en aquest punt. Un altre accident provoca cua també a la P7 a Martorell en sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. Aquí hi ha un carril tallat.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una estona, d'aquí una horeta ben bé. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Passen 4 minuts a 2 quarts. Cop d'ull a les opinions des de la redacció del matí. Maiol Roger, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui diversos editorials i articles d'opinió sobre el terratrèmol de Veneçuela.
11: El País titula l'editorial Venezuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
12: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
11: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
12: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el xavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
11: A l'ABC trobem un article a tota pàgina de la líder opositora Maria Corina Machado.
12: Diu que la xarxa ciutadana, que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer-la a les urnes, és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
11: I a l'Ara, la reflexió del periodista Antoni Bassas, que escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme.
12: Diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
11: Canviant de tema, l'editorial de La Vanguardia es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior.
12: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i amb polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
11: I a El Periódico, anàlisi del periodista Joan Canyeta Bail sobre la selectivitat.
12: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en les notes mitjanes.
0: Seguim amb el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit l'escriptora Llucia Ramis.
13: Llegesc a La Vanguardia que el director Ferran Romeu ha rodat el documental Guia Paranormal de la Costa Brava, un viatge a través dels seus llocs maleïts amb l'escriptora argentina Mariana Enríquez. Junts recorren una geografia de supersticions i històries de por mentre es pregunten què ens espanta quan ja no creiem en fantasmes. El resultat no és només una investigació sobre llocs amb presències estranyes, sinó també un retrat íntim del procés creatiu d'una de les autores més influents de la literatura contemporània de terror. El projecte neix de la Fundació Finestres i la residència literària que té la Casa Sanià, on Truman Capote passa temporades i on es diu que encara hi ha el seu esperit. Catalunya
14: Ràdio. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
15: Quan vulgui.
14: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
15: Tot el temps que vulgui.
14: I totes les bombolles que vulgui?
15: Totes les bombolles que vulgui.
14: I tot el relax que vulgui?
15: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
16: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
19: Troba el teu lloc amb Parklink.
20: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
21: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
22: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
23: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
24: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
25: Doncs millor.
26: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
27: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
28: Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go. Fes el teu viatge rodó.
29: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Com tu, hi ha altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què llegeixen les preses?
1: Doncs mira, hi ha llibres de quatre estils. El primer amb protagonistes femenines, com Comoga para chocolate o El temps entre costures. El segon, tipus assaig, com per exemple Com educar en el feminisme. I en tercer lloc, els d'autoajuda, com El monje que vendió su Ferrari, i el quart, bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. Els últims 8 anys han entregat més de 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recull El País.
0: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
2: Doncs per gravar un vídeo de TikTok mentre treballava. Passat a Eivissa, va difondre imatges del sistema de cobrament de local i crítiques sobre el sou que cobraven. Uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari, segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
0: Un conductor d'autobús exigent.
1: Sí, han fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'Alsa que feia la ruta Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure's al darrere i després li va dir que el portàtil al seu clatell emetia radiacions. Ho recull el Nació.
0: Qui és la nova Santutza de Palerm?
2: Rosalia. Un mural mostra la cantant sobre un fons daurat, un halo i el cabell decorat simulant una corona. És un recurs que va utilitzar durant la promoció justament del seu últim disc. Ho llegim al periòdico, que detalla que l'han titulat com el nom de d'Èxtasi. L'obra és de l'artista de carrer italià Igor Scalisi Palminteri.
0: I un any després d'aquest fenomen.
1: La pel·lícula K-pop ha estat 52 setmanes en el top 10 amb 20.500 minuts de visualitzacions només als Estats Units i amb una banda sonora que acumula 15.000 milions de reproduccions de tot el món. Unes dades que recull El Periódico.
0: I si trobeu a faltar el fred?
2: El Mercat de Nadal d'Edimburg ja ha anunciat les dates pel seu Mercat de Nadal. L'obertura serà el 17 de novembre, s'allargarà fins al 3 de gener. Ho treu la premsa escocesa perquè falta just mig any per Nadal.
0: Ahir vaig dir que a Edimburg estan a 23 graus, 23, i no se'n saben a venir, eh? És a dir, no saben bé què és el que està passant. Sí, exacte. A aquesta hora, els destacats en internacional i economia amb Mayol Roger i Lara García.
3: La premsa de Veneçuela es fa ressò de l'ajuda internacional que està rebent el país pel terratrèmol. Rescatistes de diversos països comencen a arribar a Veneçuela, llegim a la portada de paper del Nacional, que en un racó també ens explica que les clíniques privades s'han mobilitzat per ajudar els ferits. Les tasques de rescat també ocupen les pàgines de l'Universal, que destaca les 138 rèpliques registrades des del doble sisme que va sacsejar el país ahir. En els dos diaris trobem molta activitat de la presidenta Delcy Rodríguez per fer a veure els llocs més afectats pel terratrèmol. En canvi, a tal qual, més allunyat del relat oficial, hi llegim un reportatge dels hospitals amb un titular molt eloqüent: salvar-se pels seus propis mitjans. I un reportatge també a La Guaira, un dels llocs més afectats, on els veïns expliquen que no ha arribat la maquinària de rescat.
4: En plan econòmic, a 5 dies, avui publica que el sòl de Barcelona i Madrid s'ha encarit un 30% des del 2019. Assegura que la falta de terreny edificable està tensionant els preus i provocant que el cost de l'habitatge continuï a l'alça. Expansión avui parla dels fraus relacionats amb el Mundial de Futbol, explica que proliferen les falsificacions de samarretes de les diferents seleccions i que també ha crescut el nombre de ciberdelinqüents que aprofiten la situació per fer tot tipus d'estafes. Les més comunes són les vendes d'entrades falses, però també l'obertura de pàgines fraudulentes que es fan passar per hotels o agències de viatges. I l'economista afirma que reviu la febre per la intel·ligència artificial a Wall Street. Quan semblava que la IA entrava en fase de correcció, els resultats de l'empresa de semiconductors Micron Technology ha superat expectatives. Les accions de la companyia, diu el diari, s'han disparat un 11% gràcies a una nova onada de FOMO dels inversors.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: A Espanya, que juga a l'estat mexicà de Jalisco, a Guadalajara. El periódico diu que Espanya es coronarà a Jalisco contra l'Uruguai, on fa 40 anys va perdre contra el Brasil. El diari Esport, Joan Bail, remarca que si Espanya vol guanyar el Mundial, està obligada a guanyar l'Uruguai.

0: El Mundo Deportivo parla d'un partit enverinat amb l'Uruguai, al límit, obligada a guanyar. Espanya vol ser primera contra un rival desesperat, destaca La Vanguardia. El periòdic afegeix que els uruguaians, amb urgències, desafiaran l'alçada i la calor per poder-se classificar.
1: Mira qué orgullo ser uruguayo. Estamos locos, descontrolados. Mira qué orgullo ser uruguayo. Ni somos pocos.
0: El diari Marca avisa que no s'adormi a Espanya. El diari AS llança una alerta. O Espanya acaba com a líder o haurà de jugar contra Messi. El País diu que el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa va acollir durant uns mesos De La Fuente, el seleccionador espanyol, quan aquest estava a l'atur i es va impregnar dels seus mètodes d'entrenament. Ter Stegen, a punt de fitxar per l'Ajax de Mitchell, publica l'Esport. El Mundo Deportivo destaca que Alexia Putellas va a London i que descarta una superoferta de Mèxic i de l'Aràbia Saudita. L'Esportiu sentencia la Lliga de Futbol Sala pel Barça. Ja està al sac.
2: I a la premsa del cor, la família reial fa reformes, Pineda.
3: El Palau de Marivent, residència d'estiu de la família reial espanyola a Mallorca, està immers en unes obres de reforma valorades en 500.000 euros. Els treballs van començar a l'abril i s'allargaran 6 mesos amb l'objectiu de reparar unes humitats lletges que els han sortit a les façanes. Una sort de cares de Belmez que fan esgarrifar. Això vol dir que la família reial haurà de prendre el sol entre sacs de Portland i senyors ensenyant Guardiola. Un enredo que no t'hi vulguis trobar. Esperem que els dos hàbitats puguin conviure amb tolerància mútua i que els Borbons ofereixin un quintet a l'hora del vermut, que aquesta gent tindrà més set que un bacallà.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs mira, el meu futur marit, encara que ell no ho sap, Jacob Elordi!
2: És que és molt guapo.
4: Guapíssim aquest noi, per favor, que no pot ser. També et dic que ser parella de Jacob Elordi, tela, perquè jo vaig amb ell pel carrer i allà, mirar, jo estaria allà amb els ganivets, pum.
2: No, vaig descol·locat de quants anys deu tenir, 29?
4: Doncs mira, 29 clavats, que
2: fa. 29. Vinga.
4: Truca'm, Jacob, truca'm.
2: Vinga, allà, happy birthday.
4: Si em vol trucar o no, Ariana Grande, eh?
2: Sí.
4: Quants anys deu fer, Ariana Grande?
2: Digues que em truqui a mi, si vol. Què anava a dir? No, però és molt joveneta, també. 27?
4: És que ara estava mirant...
2: Ai.
4: Vanessa, m'ho pots mirar? Perquè he posat 42, home, però no. Em sembla que no té 42 anys. Ja, em dec haver equivocat, però escolta'm un moment. El temps passa molt ràpid.
2: No, això és veritat. Quants?
4: 33.
5: Sabem que en qualsevol...
2: O sigui, avui 34. Quants hi havien posat a la Ariana Grande?
4: Perdoneu-me, si estic ja de vacances. Vinga. I acabem amb Francesc Rivera Titot, líder de Brahms.
2: Brindo pel Pedrafort. Mita. 60.
4: Mira, gairebé 50 tots. Avui en fa 59.
2: Vinga. I el Santoral?
4: Avui a Sant Pelai va ser un adolescent que amb només 14 anys va ser martiritzat. Va ser per desmembrament mitjançant tenalles de ferro. Després va ser trossejat i les seves restes llançades al Guadalquivir. Això va passar el 26 de juny de l'any 925. A Catalunya hi ha 15 persones que es diuen Pelai.
2: I un carrer, perquè aquest és un altre tema.
4: Deixa'ls, va.
2: El Kiosk Vintage i l'Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 26 de juny de 1976, els diaris encara parlen d'un fet històric, el primer míting polític massiu a Barcelona des dels temps de la República. 13.000 persones van omplir de gom a gom el Palau Blaugrana la nit del 22 de juny de 1976. Les cròniques descriuen una intensitat emocional semblant a la dels concerts de Llach o de Raimon. Guanyem la llibertat, era el lema d'un acte que va reunir els grans noms del socialisme català. La frase més recordada d'aquell dia no és la més significativa, però sí que és la que descriu més bé l'ambient tòrrid que hi havia dins del Palau Blaugrana. Estem suant socialisme, va dir Joan Colomines. L'acte es va acabar amb la Internacional i els Segadors. I ara fa 50 anys el president Tarradellas encara vivia a l'exili des de Sant Martin-le-Beau, demana lluitar pel restabliment de la Generalitat i fa una crida a la unitat amb aquesta frase. Catalunya és massa petita per deixar-se perdre cap dels seus fills. I és prou gran com perquè tots hi càpiguen.
2: Avui és el 177è dia del calendari. Falten 23 dies per la final del Mundial, 8 per la sortida del Tour de Barcelona, també pel Canet Rod, i així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Ajuda a sacar escombro porque mío está en el... Ay, por favor.
9: No sirven les autoritats. No sirven.
10: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat.
11: No sé què començar a actuar
5: para tratar de rescatar a los compañeros y las compañeras que están allí.
11: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución.
12: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega.
13: La càmera s'ha manifestat doblement. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió.
14: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res.
15: Rosa Romà ha celebrat la notícia.
16: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Rèplica.
0: Si mirem el leccionari hem de llegir la definició a poc a poc. Algú dir en resposta d'allò que li ha estat contestat, d'allò que sembla no admetre contestació. Si anem a les a dir, potser s'entén millor. La primera excepció respon d'oposant-se al que s'afirma i la segona, la que fem servir avui per parlar dels terratrèmols. Copiar alguna cosa exactament.
2: Radiodifusió.
0: Difusió mitjançant ones radioelèctriques d'informació sonora, especialment veu o música destinada al públic. La Unió Europea de Radiodifusió va fundar-se el 1950 com a aliança d'emissores públiques de ràdio i televisió. La coneixem per Eurovisió, però també coordina l'intercanvi de senyals, coordina drets de transmissió i altres coses de les que 3CAT, com a membre auxiliar, se'n beneficiarà.
2: Nulitat.
0: Qualitat de nul. Nul té algunes excepcions. Per exemple, quan Zapatero demana la nulitat de la seva causa, demana que no tingui validesa legal o jurídica. Però si parlem de la seva caiguda, l'ha convertit en una nulitat dins el partit, perquè nul també és que val zero o que és res o inexistent.
2: Ara tres xifres amb la Lara García. 178.
17: Són els vots a favor que ha obtingut el Congrés la reforma del Codi Penal per castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions.
2: 142.000.
17: És el dèficit d'habitatges que ha acumulat Catalunya en els darrers 5 anys. És el resultat d'un creixement de la població molt superior a l'oferta residencial. Entre el 2021 i el 2025 a Catalunya s'han creat més de 200.000 llars, mentre que s'han construït poc més de 60.000 pisos i cases. Són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona.
2: 567 milions d'euros.
17: Són els fons extres que Catalunya rebrà en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
2: I tres imatges amb el Francesc Soler. A la primera hi veiem un grup de 4 persones d'uniforme, que poden ser policies, poden ser equips de rescat, i entre tots porten el que tot indica que és un cadàver embolicat amb un llençol.
18: Sí, la notícia d'aquesta imatge no són tant aquestes figures com el context de destrucció total. La fotografia mostra la devastació provocada pel doble terratrèmol d'ahir a Veneçuela. L'equip de rescat camina sobre una muntanya de runa i ferralla, que és el que queda d'un edifici ensorrat pel doble sisme. Porten una de les més de 200 víctimes mortals que ja ha provocat el desastre.
2: A la segona imatge hi veiem el rei d'Espanya i la presidenta de Mèxic, somrient. La notícia és aquesta foto, foto conjunta i aquesta voluntat, com a mínim de portes en fora, de manifestar la reconciliació i l'entesa entre els caps d'estat dels dos països.
18: Sí, una foto i una encaixada de mans entre Felip VI i Claude Sheinbaum per posar fi a la crisi oberta entre els dos estats pel llegat de la conquesta. Els mexicans exigien a Espanya que demanés perdó pels abusos durant la colonització de Mèxic. Al març, el rei espanyol va fer un gest de reconeixement d'abusos i controvèrsies. La mandatària mexicana va correspondre-li convidant-lo al Mundial. I ara ha arribat la imatge que significa la reconciliació.
2: Tercera imatge ens arriba des de Brussel·les. Una dona que parla davant d'un micròfon. Sembla un acte polític, però la sorpresa és que ella porta un nadó als braços. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea Mires. Qui és aquesta dona?
19: Doncs és la ministra sueca de Medi Ambient i Clima, Romina Pourmokhtari, que ahir va anar a treballar amb el seu nadó de 3 mesos lligat a la panxa amb una motxilla portabebès. Tenia una reunió oficial amb tots els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea i diu que endur-se el seu fill a la trobada era l'única manera de compatibilitzar la maternitat amb la feina. Segur que a porta tancada la criatura va ser la gran protagonista del dia.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Per accedir als graus en educació infantil i educació primària cal superar la prova d'aptitud personal. Un requisit imprescindible per als futurs docents. Amb l'objectiu d'acompanyar els estudiants en aquesta preparació, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un curs intensiu de llengua catalana i de lògica i matemàtiques. La formació es desenvoluparà del 29 de juny al 10 de juliol i oferirà 36 hores de preparació específica per afrontar la prova amb més confiança.
20: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: En 6 minuts arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja ha estat 235 morts i 4.300 ferits.
18: El nombre de desapareguts és hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Les associacions catalano-veneçolanes concretaran avui els punts de recollida de material humanitari.
2: Aquí els bombers treballen en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
3: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Camp Pell ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Sara González, alcaldessa de Tamarit, fa una estona al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
2: És el que ens deia l'alcaldessa Sandra González. El Congrés, mentrestant, demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança.
18: Junts ha votat la proposta del PP, però es continua desmarcant d'una eventual moció de censura.
2: I Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
3: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC. Rosa Romà, presidenta de Trescat.
16: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: I us avança al Matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors.
18: Si l'expedient acaba amb sanció, podria arribar als 90.000 euros.
2: I el Mundial de Futbol?
3: Aquesta nit Turquia ha guanyat 3-2 als Estats Units i el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Avui a les 9 del vespre, França-Noruega i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya.
23: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
24: Pel que fa al temps d'avui, divendres 26 de juny, a Canet de Mar, ara mateix 25 graus, a Odena 16, a Prades 13 graus, en un dia que tornarà a ser calorós, amb màximes que arribaran als 37 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-35 a la resta del país, amb força sol, alguna nuvolada a la tarda, cap de setmana, dissabte amb sol, diumenge apareixen els primers ruixats al Pirineu.
23: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Al trànsit tenim retencions als túnels del Garraf per un accident, Clàudia Serra.
25: Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llam en sentit Barcelona per aquest accident. Encara trams amb densitat també a la P7 a Martorell, sentit a Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2, i retencions a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona, per una avaria, i també a l'A2 a Lleida en sentit Barcelona. En aquest punt la via està tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470.
2: Tenim també una incidència a Rodalies que provoca retards a l'R1 i a l'R4, a Maria Fernández Noguera.
26: Doncs sí, endarreriments de 20 minuts o més a l'R1 i a l'R4 a causa d'un problema a la senyalització entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència.
27: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
28: Aquest estiu, la gran pregunta és...
29: híbrid o elèctric?
28: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
31: Manu! Bon dia, xiripipis!
32: Què tal?
31: Com esteu, xiripipis del meu cor?
32: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Aquí truca. Perdó, digues, anaves a dir.
31: El divendres sempre és un bon dia.
2: Home, sempre és un molt bon dia.
31: Ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara.
2: Aquí truquem, Jacob Elordi.
31: Anem a trucar l'Aina, l'Aina.
2: Ah, pensava, trucaríem a Jacob Elordi.
31: Home, Jacob Elordi, aquí s'es for you.
2: Anem a trucar l'Aina.
31: Uf! Aina, va! Podríem tocar el Jacob, la veritat.
2: Sí.
31: Qui és el Jacob? Jacob i l'Ordi, Mardo, per favor. Mardo.
33: Currupipi.
2: Currupipi no ben bé, però... Ho donem per bo, Aina.
31: Aina, els teus germans, el Marc i el Pau, i els teus pares, l'Alba i en Toni, et volen dir que quan somrius tot va bé i que amb l'esforç i les ganes que li poses a tot seràs una de les millors amb el que et proposis. És per això que Manu i jo et tocaran directe aquesta cançó de la Fúmiga que es diu Ja dormiré.
2: Vinga!

0: Mira, quina meravella!
1: Oh, Manu!
0: Aina, un petonet des de la ràdio, bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies, igualment.
0: Que vagi bé. Adeu. Manu, bon cap de setmana.
3: Adéu, preciosos.
0: Adéu, corrupifi.
4: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
5: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a divendres 26 de juny de 2026.
4: L'informatiu.
5: Ja ha acabat la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella, asseguda Calafell. L'import de l'actuació total ha estat de 118.671,44 euros, que ha portat l'Agència Catalana de l'Aigua, i 24.828,56 euros d'IVA que ha portat l'Ajuntament de Calafell, fent un total de 143.500 euros. De seguida ampliem aquesta notícia que encapçala els informatius d'avui. Abans fem un repàs dels titulars. El pas del Tour de França per Calafell implica canvis en la mobilitat i el transport urbà. La cursa, recordem que serà el diumenge 5 de juliol i tindrà diverses afectacions. Calafell està renovant els contenidors de brossa. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. El Vendrell acollirà el primer festival de drons del Baix Penedès avui divendres 26 de juny. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord aquest mes de juny per impulsar el nou edifici de la seu del Baix Penedès. A la Plana General, el govern posa en marxa una nova edició de Llegir té premi per fomentar la lectura entre infants i joves a l'estiu. Els participants poden guanyar punts i obtenir objectes com rellotges intel·ligents i lot de llibres. El divulgador científic Joan Anton Català avisa que els municipis petits no tenen els recursos suficients per gestionar l'eclipsi del 12 d'agost. El comunicador publica un llibre sobre el fenomen astronòmic que viurà al sud de Catalunya a l'estiu. I el titular del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
6: Avui descobrirem la vessant més esportiva de la dansa tradicional catalana amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
5: Com dèiem al començar, ja ha acabat la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella, asseguda Calafell. L'import de l'actuació total ha estat de 118.671,44 euros que ha portat l'Agència Catalana de l'Aigua i 24.828,56 euros d'IVA que ha portat l'Ajuntament de Calafell, fent un total de 143.500 euros. Les obres han durat 6 mesos i les ha realitzat l'empresa Naturalea. En l'actuació s'han plantejat 1.000 plantes, de les quals 78 són arbres de diferents espècies i la resta són arbusts. A més, s'ha millorat la capacitat hidràulica del torrent, fent-lo més capaç de retenir aigües de pluja en episodis de pluges intenses. L'actuació s'ha fet a la capçalera del torrent, per sota de la rotonda d'accés a l'autopista C32, entre els carrers Torre dels Escipcions i l'Avinguda de la Marca Hispànica. L'Ajuntament de Calafell ha demanat ja una segona fase a l'Agència Catalana de l'Aigua, la nova convocatòria de subvencions per a fer el tram de torrent entre aquesta actuació i Cantonet, just abans d'arribar al Parc de la Pau. També té el projecte fet de la tercera fase, entre la plaça de Josep Parera, l'Avinguda Espanya, la Ronda de Sant Miquel i la C31, amb un import superior als 600.000 euros. Les actuacions que s'hi han fet són la retirada d'espècies invasores, com la canya americana, la plantació d'espècies autòctones i, en poc manteniment, la millora hidràulica, amb escolleres, gavions i bases de laminació, la millora de l'accessibilitat, amb escales de fusta i camins de terra, i la neteja del sotabosc per a poder poder fer un millor manteniment a posteriori. La idea de condicionar els torrents és de començar per la part de dalt i anar baixant fins a les parts més baixes. Ja ho hem fet al torrent de la Casa Nova, entre el camp de futbol de Segur i la C31, just al costat del pont de Segur, ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos. El regidor també diu que tenim més torrents per arreglar, però en aquesta legislatura ja hem fet el de la Casa Nova, el de Ferradura, el parc de Masmel, i volem fer el que travessa Mar Romeu.
4: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
5: El pas del Tour de França per Calafell implica canvis en la mobilitat i el transport urbà. La cursa, recordem que serà el diumenge 5 de juliol i tindrà diverses afectacions. A la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, travessarà el nostre municipi. L'etapa de 178 quilòmetres sortirà de Tarragona i tirarà per la N340. A l'altura del Vendrell continuarà per la C31. Per aquesta carretera la cursa passarà per Calafell. S'espera que entre les 2:34 del migdia i les 2:38. Amb motiu del pas del Tour de França pel nostre municipi i el no poder circular ni per la Rambla Mossèn Jaume Tovella ni per la carretera de Barcelona, el bus urbà no podrà fer el seu recorregut habitual. Així doncs, entre les 9 del matí i les 5 de la tarda del 5 de juliol, les línies passaran a fer un recorregut excepcional. La línia L1 Segur Urbanitzacions variarà el seu itinerari de forma que farà platja entre els dos ponts per donar continuïtat. Una vegada arribi a la cruïlla del carrer Mèxic, amb Espanya, torna a pujar sentit muntanya fins al carrer Brasil per agafar Alemanya i des d'allí França i fins al carrer Marinada. Aquí agafa el pont i fa passeig marítim fins Carme Desvalls per on torna a pujar sentit muntanya. La línia L2, una vegada arribi al carrer Andalusia, continua per Doctor Vandellós per donar la volta fins Baix Penedès i torna a agafar Andalusia sentit Mar Romeu. I la L3 farà tot el recorregut per platja quan arribi a Sant Pere, dona el tomb i continua recte fins Pau, on donarà la volta per Duero per tornar cap a Sant Pere. En quant a les prohibicions d'estacionament, durant les hores prèvies i fins que es finalitzin els treballs de recollida, el dia 5 de juliol serà prohibit estacionar a la Rambla Mossèn Jaume Tovella, a Tota, a la carretera de Barcelona, tram comprès entre Rotonda d'Avinguda França o la Repsol i fins al carrer Duero, i aquesta prohibició s'estén també als aparcaments públics i privats, supermercats també. En quant a les restriccions a la circulació, entre les 9 del matí i les 5 de la tarda serà prohibida la circulació a la Rambla Mossèn Jaume Tovella, la C31 i la carretera de Barcelona. La policia de la Generalitat, de Mossos d'Esquadra i la policia local seran al lloc on es permetrà una certa accessibilitat fins al tancament total entre les 9 i les 5. La zona comercial de Masmel solament tindrà accés pel pont de Masmel. Tots els carrers d'accés a la Rambla Mossèn Jaume Tovella, la C31 i a la carretera de Barcelona seran tancats. Per anar a la zona de la platja s'hauran d'utilitzar els dos ponts, Santiago Rusiñol i Carme Desvalls. Es demana no utilitzar el vehicle privat en desplaçaments interns del municipi. La circulació entre urbanitzacions i nuclis urbans s'haurà de fer per camins secundaris de la xarxa municipal.
4: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
5: Més notícies del nostre municipi. Calafell està renovant els contenidors de brossa. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. Els nous contenidors facilitaran la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties al veïnat. Tindran un impacte visual menor i donen major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten veure les persones que creuin en els passos de vianants, sense tapar-los la visibilitat. Són també més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llençar el residu en el seu interior, sense accionar cap mecanisme. Alhora tenen un disseny modern i actual, oferint una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Ara mateix, tot seguit, escoltem les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, als micròfons de Calafell Ràdio.
1: Que el que hem apostat és per un sistema de contenidors on no hi haurà targetes intel·ligents, on no hi haurà tampoc un sistema porta a porta, sinó que hem apostat per un sistema de contenidors oberts on sigui molt fàcil llançar-hi el residu i que no ens passi doncs, com les trucades que hi ha hagut abans o les persones que han trucat abans, que passaven, doncs, que llançaven totes les coses fora dels contenidors, no? Per tant, ho hem posat d'una manera molt fàcil, ho hem explicat amb aquesta carta, i no suposa cap cosa addicional ni cap rebut addicional per ningú, perquè a més aquest any, doncs, hem aconseguit mantenir el preu gràcies a que la tarifa, i això és el que explica la carta, ha passat de ser d'una taxa a un preu, a una prestació patrimonial de naturalesa no tributària. La figura és diferent, i això què vol dir? Pues que abans ho cobrava l'Ajuntament i ara ho cobrarà CEMSA. Mm. Val? I llavors els diners, l'ingrés no va a l'Ajuntament, sinó que va a CEMSA, va a l'empresa municipal, i això és el que explica la carta que s'ha enviat.
5: I amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal ubicada al Parc Empresarial de Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin en les 5 fraccions dels contenidors. Però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible fer-ho.
4: Les notícies del Baix Penedès.
5: Avui, divendres 26 de juny, el port de Coma-ruga es convertirà en l'escenari del primer festival de drons del Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha organitzat una jornada especial per donar la benvinguda a l'estiu, amb una programació que combinarà cultura popular, tecnologia i música. La festa començarà a 8:45 de la nit amb la Tortu Fest, un correfoc que tindrà lloc a les places dels Germans Trilles i del Tavaris. L'acte comptarà amb la participació de la Tortuga de Foc del Vendrell i diverses bèsties convidades, el banyit de Solivella, la nicasseta del Catllà i la carpafera de Martorell. Un espectacle amb 400 drons sobre el cel de Coma-ruga. El plat fort de la nit arribarà a les 11 amb l'espectacle de drons de l'empresa Crosstars Aerial. Un total de 400 drons, com hem dit, protagonitzaran una exhibició creada especialment per aquesta ocasió, amb més de 14 figures inspirades en elements culturals i naturals del Vendrell i dels seus nuclis marítims. La proposta també farà referència alguns dels grans esdeveniments i aniversaris que se celebren aquest any al municipi, convertint el cel de Coma-ruga en un escenari visual únic per donar la benvinguda a l'estiu. La programació continuarà amb un concert del grup de versions Police Line a la plaça dels Germans Trilles. Un DJ serà l'encarregat de tancar la festa amb una sessió dirigida especialment al públic més jove, en una nit pensada per a tots els públics.
4: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
5: La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord aquest mes de juny per impulsar el nou edifici de la seu del Baix Penedès. L'objectiu és que la Universitat Rovira i Virgili pugui disposar al municipi d'un edifici definitiu que disposi de les dimensions, els espais i els equipaments necessaris per al desenvolupament dels ensenyaments universitaris que actualment s'imparteixen al municipi, que són els graus en infermeria i en educació infantil, així com d'aquells que es puguin implantar en el futur en funció de l'interès territorial i de la pròpia universitat. Les dues parts s'han compromès a signar abans del 31 de març de 2027 el conveni específic que detallarà les actuacions a realitzar, com ara la configuració del nou edifici, incloent-hi també la descripció dels espais, les tipologies i els equipaments, a més del calendari d'execució de les obres. La seu del Baix Penedès ja va ser objecte recentment d'unes obres que van servir per millorar els accessos, sobretot l'entrada per l'avinguda Diagonal i urbanitzar els espais exteriors del recinte. Les obres també van servir per arranjar l'espai central de la seu, convertida en plaça i que a partir d'ara porta el nom de la pedagoga Marta Mata Garriga.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
5: I a la Plana General, el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegir té Premi, per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar el servei de les biblioteques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys, i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.116 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts, aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en el joc. L'organització enviarà a les seves biblioteques de referència els premis físics, rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los.
4: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
5: El divulgador científic expert en eclipsis, Joan Anton Català, avisa que els municipis petits no tenen recursos suficients per gestionar el fenomen del 12 d'agost, que es podrà veure totalment al sud de Catalunya. Hem d'estar pendents de les mans aixecades que hi ha al territori, dels ajuntaments que demanen ajut, explica en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. El científic ha publicat l'Eclipsi del Segle, d'Edicions Cusatània, una guia pràctica per gaudir al màxim del fenomen astronòmic. Català també insisteix que cal fer arribar a tota la ciutadania les mesures per observar el fenomen en seguretat. No pot ser que hi hagi gran part de la població que no sàpiga com mirar-lo i que pugui patir lesions irreversibles a la retina, remarca. Escoltem el Joan Anton Català.
2: Respecte a la ciutadania, jo penso que encara no ens ha arribat l'allau. És a dir, sí que això es va divulgant i cada cop en parlem més, però potser n'estem parlant en l'entorn cultural en què accedim als mitjans de comunicació més clàssics que nosaltres tots accedim. Però recordem que tenim molta població que està accedint a altres mitjans de comunicació que culturalment, doncs, té, i és normal, no? altres vessants, i hem de també fer arribar aquest missatge, sobretot pel que fa a la seguretat. Com s'ha de mirar de manera segura aquest eclipsi? No podem fer que aquest eclipsi hi hagi part de la nostra població que no sàpiga com mirar-lo i que, per tant, hi pugui haver lesions irreversibles a la retina en part de la població.
5: Joan Anton Català demana no jugar-s'ho tot en un minut i organitzar activitats divulgatives.
2: Tots volem veure, efectivament, no?, aquell minut de glòria, però aquí ens la jugarem. I aquest és un missatge important que jo fa temps que dono a les autoritats i que afortunadament s'està recepcionant molt bé, que és que no podem fer tot això per un minut de totalitat, hem de fer-ho per molt més. I sí, estem veient com ciutats i municipis estan organitzant el que anomenem la festa de l'eclipsi, que són activitats amb la ciutadania prèvies, setmanes prèvies a l'eclipsi, divulgacions, conferències, jocs, activitats familiars, perquè puguem gaudir i no ens la juguem només en aquell minut, de manera que quan passi tot això ens preguntem què ha quedat a casa nostra d'aquest eclipsi i hagin quedat coses, no només aquell minut que potser està núvol, no? Que hagin quedat pues, divulgació, conferències, coneixement, festa, activitats.
5: A banda, Joan Anton Català també destaca la importància d'escollir bé el lloc des d'on veure l'eclipsi.
2: Si et trobes en un punt de la totalitat, que recordem que això és el sud de Catalunya, a partir de la ciutat de Lleida, cap a baix, Vilanova i la Geltrú, cap a baix, incloent el nord del País Valencià i les Illes, allà serà total. La totalitat arribarà més o menys a les 20:29 del vespre, que és aquest moment en què la lluna cobrirà del tot el sol i es farà fosc. El sol anirà molt baixet sobre l'horitzó de ponent. Per tant, hem de tenir un horitzó net. No podem tenir arbres, no podem tenir edificis, no podem tenir turons. Això encara complica més l'elecció del lloc. No n'hi ha prou en dir, aniré en aquest municipi. Ja, però exactament en quin punt aniràs, no?, que puguis veure la totalitat.
5: El divulgador científic també ens explica per què ens fascina un eclipsi.
2: Si pensem realment què és que és una alineació còsmica perfecta, on el disc de la Lluna, a ple dia, s'està situant entre nosaltres i el sol i ens l'oculta i ens el tapa totalment. I això que dèiem abans, es fa de nit i és un moment altament emocionant. Per tant, és un regal directe de la natura i ens fascina perquè visualment és espectacular, absolutament espectacular, però jo penso que també ens remou per dins, ens recorda això, que formem part d'una cosa que és més grossa que nosaltres, que es diu natura, que es diu univers, que es diu terra, i també ens recorda la fortuna que tenim de ser vius.
5: A l'Eclipsi del Segle, que és el títol del llibre que ha escrit Joan Anton Català, l'escriptor descriu com es desenvoluparà el fenomen i dona diversos consells per observar-lo amb seguretat. L'eclipsi començarà parcialment a 2:15 del vespre i es veurà com el disc de la Lluna va mossegant el sol. La totalitat arribarà aproximadament a les 8 i 29 hores i el punt de la totalitat es veurà en la franja des de Vilanova i la Geltrú fins al nord del País Valencià. Al ser al vespre, Català recorda que el sol estarà molt baix, sobre ponent, i caldrà tenir un horitzó net. No podem tenir arbres, no podem tenir edificis i no podem tenir turons. A la zona de Tarragona, la totalitat durarà un minut aproximadament i a l'Ebre poc més d'un minut i mig. Català adverteix que aquell dia pot haver-hi núvols que impedeixin veure correctament el fenomen. Per això ha recomanat que no ens la juguem en aquell minut. Tal i com hem escoltat a les declaracions, així insta les administracions a organitzar activitats divulgatives per explicar el fenomen a la ciutadania des de diversos vessants. Català també recorda que quan va anar als Estats Units, a l'hora de tornar, va tardar 10 hores per fer un trajecte de 150 quilòmetres. Per això el científic convida la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa. Si algú vol baixar de Barcelona a Tarragona aquell mateix dia, potser no arriba a veure l'eclipsi, afirma. Les administracions fa temps que treballen en la gestió de la mobilitat, la seguretat i altres qüestions vinculades a l'eclipsi. Tot i això, Català diu que pateix pels municipis petits. Imagina el que pot suposar per un poble molt petitó de la part de la totalitat que hi vagin 2.000-2.500 persones de cop. Haurem d'estar pendents d'aquestes mans aixecades que ja hi ha en el territori, com ara ajuntaments que demanen ajut, conclou.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
5: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
6: La dansa tradicional és cultura, patrimoni i identitat, però també és esforç, disciplina i treball en equip. Darrere de cada actuació hi ha hores d'assaig, preparació física i coordinació entre els dansaires. Avui volem descobrir aquesta cara menys visible de la dansa amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa. Amb elles parlarem de la preparació que hi ha darrere dels escenaris, de la convivència entre generacions i de com es viu una passió que combina tradició, activitat física i compromís amb la cultura popular. Tot seguit, us deixem amb els millors moments de l'entrevista. Arriba un punt en què la dansa tradicional, a part de cultura, que sempre és com que s'etiqueta en aquest àmbit, també és un esport. Fins a quin punt vosaltres considereu que la dansa tradicional és una activitat esportiva?
3: Home, s'ha de tenir resistència, coordinació...
7: Flexibilitat, també. Hi ha un seguit de condicions físiques que hi han de ser i, si no, pues, evidentment han de ser treballades perquè, bueno, perquè no tothom aguanta. Vull dir, al final sí que hi ha un component artístic que també és molt important i s'ha de tenir en compte, eh? Vull dir, no ho podem deixar de banda. Però, clar, sense unes condicions físiques ben treballades, una persona no aguanta.
3: I constància, constància. Sí. I compromís. Sí. Bueno, i també ja es treballa en equip, no? Perquè si no és com un partit de tennis, que si, no, o sigui, som un grup i hem de ser constants i hem de tenir molts assajos, perquè la coordinació de vegades, per exemple, en el cas de veteranes, no? Veteranes són molt poquetes, vam començar el 2011-2012 perquè les nostres filles i fills ballaven a l'infantil i veiem que aquella edat de 12-13 anys que marxaven i vam dir, doncs fem un grup de pares. Algunes ja havien ballat a l'Esbart, però d'altres, com per exemple jo porto des de l'any 2011 ballant, vull dir, porto poc, però bueno, aquí estoy. I perquè veiessin ells el tema del seguiment, de la constància, del treball en equip, i clar, nosaltres, per exemple, ara som 6 veteranes, que quan no una, si no calentem bé, doncs si tinc mal el turmell, que si em fa el genoll, que si em fa mal el braç, i clar, aquestes coses és perquè hem de fer un bon calentament. I força els braços, perquè la posició, totes aquestes coses, que la joventut també els hi costa, eh? Mm. No m'estic tirant de pedra sobre les veteranes, però sí que és important a l'esport, en el que és l'àmbit de la dansa.
7: Sí, totalment. Nosaltres també, evidentment, ho notem. Vull dir, al final fem assajos d'hora i mitja, i ara, sobretot quan s'acosta a Festa Major, ampliem una miqueta per anar reforçant i portar les coreografies més segures. I ens ho notem, al final és molt de cardio, molta força, saltem molt, per exemple, ara estrenarem Marina i evidentment Marina saltes molt, fem morisques, per exemple, bueno, hi ha molt de salt, vull dir que al final és un seguit de condicions físiques que es treballen i acabem els assajos evidentment rebentats. I tot això evidentment complementat amb la rutina de cada dia, en el nostre cas, que som joves, pues, cadascú pues, estudia, treballa i, bueno, i al final pues, arribem a les 9 ja rebentats de tot el dia, doncs bueno, hem de tirar endavant un assaig d'una hora i mitja i hi ha d'haver doncs, aquesta disciplina també, no?
8: Expliqueu-me cadascuna, perquè tenim dos

0: dones, i la més gran en té 64 o 65, vull dir... Som, quan anem a la roda de veterana som les més joves, però som gent que ja la nostra flexibilitat i tal no és la mateixa, no?, que el cos de dansa, però sí que fem una mica de calentaments perquè si no els turmells, els braços, ens cansem una miqueta. I després anem fent i suant. Exacte. Els passos que fem. Tampoc els balls que fem són massa exagerats per els salts. Morisques n'hem arribat a fer, però de moment ara... De moment estem amb balls una mica més senzills.
1: En el nostre cas, doncs bé, quan arribem, evidentment sempre hi ha un punt, no?, de trobada, de posar-nos al dia, perquè al final també... Som, més enllà d'un grup d'esbart, també som un grup d'amics, la majoria de nosaltres ens coneixem de tota la vida, però d'aquí, les persones que no ens hi coneixem també, evidentment, són superben incloses, i bueno, hi ha aquest trobament de parlar una miqueta de com ens va el dia, com ens va la setmana...
0: La vessant social, que diem.
1: Sí, exacte. Llavors, a partir d'aquí ja també hi ha una miqueta un procés individual d'escalfament, i a partir d'aquí ja doncs, comencem a fer els assajos, i si s'han de fer repeticions amb les correccions que la Núria Palau, que és la directora, i la persona que ens assaja doncs, ens proposa, doncs es fan repeticions i així fins, evidentment, aconseguir certa perfecció.
2: Abans ho dèieu, però ara a veure si podem aprofundir una mica. Quines qualitats físiques s'han de tenir o s'han de treballar per poder ballar dansa tradicional?
0: A veure, qualitats físiques. Resistència, una mica de cardio, que deies.
1: Exacte.
0: Tu, no?
1: Exacte, flexibilitat també una mica, perquè al final alcem cames.
0: Coordinació, que no és ben bé... Sí. Però la coordinació sí. Física, o sigui, tu no pots tenir el braç tipo cruzant o...
1: I completament diferent que les cames, no?
0: Sí, vull dir, has de coordinar la coordinació braços i cames és molt important... ritme,
1: evidentment.
0: Que en aquest cas també sí. En l'esport és important i sí. No sé...
1: Jo crec que això és el principal i després en relació als valors jo crec que s'assimilen molt a lo que és a qualsevol disciplina esportiva que són, evidentment, el treball en equip crec que és essencial.
0: Benestar físic i mental també, sí. Perquè t'ajuda una mica a sentir-te bé quan les coses et surten bé, no?
1: Exacte. Sobretot crec que també molt de respecte entre nosaltres, evidentment a la persona, la professora, el docent en qüestió, però ha de ser com un respecte mutu, vull dir, una disciplina, venir i encara que tu aquell dia no et sentis amb prou forces perquè evidentment la rutina esgota, sobretot és molt important doncs, mantenir... No sé com dir-ho, el porte, no? És a dir,
0: sí.
1: Continuar endavant...
0: I compromís, clar.
1: Exacte, i molt de compromís. Això en quant a valors.
0: Sí, la Cristina Penya, que és la directora de veteranes, també és important que ens marca molt el tema del compromís, perquè sent poquets, amb ells els hi passa igual, són sí. Uns quants més, però si no cada... vens,
1: sí.
0: No ballem, així
1: costa
0: de clar.
1: Costa molt veure també el resultat final, si no estem tots assajant.
2: A banda de parlar d'esports, també hem parlat de necessitats, i aquesta és la seva suggerència.
0: Que volem un local.
1: Volem un local, volem recolzar
0: volem un local, volem un espai per assajar sí. Amb tranquil·litat i no haver de demanar permisos per entrar sí. I sortir dels llocs per agafar una
1: el
0: faldilla
1: vestuari,
0: o unes
1: sí.
0: Panderetes o... I, bueno, no sé, és la carta als Reis que cada any fem. Sí.
2: Amb l'arribada de l'estiu i les festes populars, l'esbart podrà mostrar la feina que ha anat fent aquest any. La primera ocasió per anar-los a veure serà aquest diumenge 28 a les 8 del vespre a la plaça del Manila, on tindrà lloc la seva ballada tradicional de la Festa Major.
3: I ja arribem al final d'aquest primer bloc informatiu dels informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també en emissió online des de calafell.tv. No marxin, fem una petita pausa i continuem amb els serveis informatius. Els acompanyarà el Ferran Boquer. Fins aviat.

0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.
1: Allà on vagis, allà on...

on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.

0: als serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Molt bon dia. Ara mateix, en punt, 8:45 del matí. Som a divendres, 26 de juny de 2026. Engeguem aquí 30 minuts d'informació que ens portarà fins les 9 en punt del matí. Titulars en diferents àmbits, però el primer que fem, el primer de tot, és mirar cap al cel i escoltar la crònica d'en Josep Miró, el nostre home del temps. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, amb alguns núvols poc destacables ara a primera hora del matí, que aviat marxaran, i el cel quedarà clar a partir de mig matí o sobretot de migdia, i amb una temperatura que ha pujat una mica de nit, però es mantindrà semblant a la d'ahir de dia, i es mourà entre els 22 o 23 que hem tingut de mínima i prop dels 30 de màxima, amb una humitat moderada i xafogó notable, ben feble i variable al matí i de mitjorn a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia. Per demà esperem un temps esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà de 22 a 23 de mínima i al voltant o una mica per sobre dels 30, amb una humitat moderada i ambient xafogós, ben feble i variable al matí i marinades de mitjorn o garbí a la tarda, fent que la mar hi domini el marejol. I de cara a diumenge continuarà el bon temps, amb sol i cel clar al matí, però amb bandes de núvols prims a la tarda i algun núvol baix entrant a la nit, amb una temperatura que es mantindrà de ple estiu, estant entre els 22 i els 30 graus, amb una humitat moderada i ambient xafogós. Ben feble entrarà fins a mig matí i de mitjorn a garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs deixem enrere aquests dies d'onada de calor, però la veritat és que avui continuarem tenint temperatures plenament d'estiu. En aquest divendres s'espera, doncs això, bon temps. Ara mateix cel assolellat, cel net, i la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambient a hores d'ara és de 25 graus centígrads. 8:32, fins les 9 del matí, el que dèiem al començar. Titulars de les últimes hores en diferents àmbits, i el primer que fem després del temps és donar un cop d'ull a les portades dels diferents diaris d'aquesta jornada d'aquest divendres. Començarem donant un cop d'ull a la portada del diari Ara. Avui sí que els diferents diaris recullen en portada i també en el seu interior. Parlen d'aquesta catàstrofe a Veneçuela. Ahir no ho feien, ja que els terratrèmols es van produir durant la matinada aquí a hora espanyola. Doncs com dèiem, catàstrofe a Veneçuela. Terratrèmols, balanç provisional, gairebé 200 morts i milers de desapareguts, entre els quals 68 espanyols. Així ho titula el diari Ara en la seva portada. També una fotografia d'un edifici que amb prou feines es manté dempeus. Junts i el Partit Popular i Vox voten que Sánchez se sometia a una qüestió de confiança. El partit d'Abascal ja prepara el terreny per qüestionar els futurs resultats electorals. I 142.000 els pisos que falten a Catalunya. Les ja es dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge. I el C2 de català, per als nous docents, un altre cop posposat. No hi ha prou titulars per cobrir vacants i baixes. I presenten dues clíniques dentals fraudulentes. Operaven sense títol i amb estris rovellats, titula el diari Ara. Anem a altres portades. Ens fixem amb el punt avui. Parlen Anima't i amb Ànima. El cinema d'animació català multiplica per 4 la producció de llargmetratges després d'anys de moltes dificultats. I Junts colla Sánchez. Esquerra Republicana no li segueix el joc al Congrés mentre hi ha 51 morts per l'onada de calor. I a l'apartat esportiu d'aquesta portada, el Barça campió de Lliga de Futbol Sala a Múrcia derrota el Pozo per 4-6 en la pròrroga i s'endú el títol per 3-1. També donarem un cop d'ull a la portada als titulars que recull el periòdico de Catalunya en aquest divendres, avui 26 de juny. L'hospital posa en marxa un programa pioner d'investigació. Estem parlant de l'Hospital de Bellvitge, que lidera un estudi de 390 malalties rares. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat una família després de dècades de diagnòstics erronis. També la fotografia central és pels dos terratrèmols que sacsegen Venezuela, així ho titula. Els sismes de 7,2 i 7,5 graus deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 espanyoles. I el Congrés exigeix a Sánchez una qüestió de confiança amb els vots del PP, Vox i Junts. El Consell de Ministres aprovarà al juliol el pla anticorrupció que el president va presentar ara fa un any. I obres de reforma. L'estació de Sants tancarà al setembre l'accés principal durant dos anys. I en seguretat el Raval tindrà tot l'estiu un desplegament permanent de policia. Memòria 2025. La cambra adverteix que l'habitatge frena els beneficis de l'economia catalana. I per últim ens fixarem a la portada de La Vanguardia. Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Venezuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes dels sismes de magnitud 7,2 i 7,5 superi amb escreix la xifra oficial de 188 morts. Són xifres de moment provisionals. I PP, Vox i Junts demanen la dimissió de Sánchez o una qüestió de confiança. L'executiu salva 3 votacions i en perd 2 a l'últim ple del Congrés. I el jutge ofereix a l'advocacia de l'Estat reclamar per les joies de Zapatero. També titula avui La Vanguardia que l'Audiència de Barcelona sol·licita ajuda pel col·lapse de caos pendents, de casos pendents, volíem dir. I el Barça conquereix la 8a Lliga a Múrcia. Estem parlant de futbol sala. Són els titulars de les principals portades dels diaris d'aquest divendres, com dèiem, i com sabeu, 26 de juny de 2026. I la notícia, el titular de les últimes hores. L'estat de la Guaiara és el que concentra més víctimes. Estem parlant d'aquests terratrèmols a Venezuela. El darrer balanç eleva almenys 235 els morts i a 4.300 els ferits pel doble terratrèmol. És que el ministre de Salut de Venezuela, Carlos Alvarado, ha elevat a 235 els morts i 4.300 els ferits pel doble terratrèmol, segons el darrer balanç fins a les 19 hores venezolanes. En declaracions al canal venezolà, Alvarado ha explicat que entre els ferits la majoria són lleus, però que hi ha també de moderats i greus. El ministre ha concretat també que hi ha més de 5.000 professionals dedicats a l'atenció sanitària dels afectats. Alvarado ha explicat que l'estat de la Guaiaira és el que més concentra víctimes i ha detallat que allà s'estan habilitant hospitals de campanya. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol va confirmar aquest dijous que hi ha 2 espanyols entre les víctimes mortals i 80 encara no localitzats. Doncs aquesta és la principal informació. Serem pendents també en aquests titulars fins les 9 del matí, si es van produint novetats. Anem actualitzant minut a minut l'actualitat de les últimes hores. Entrem ara en plena política. El Partit Popular de Catalunya celebra 8 anys després d'un congrés per elegir Fernández com a president i actualitzar l'estratègia política. Els populars volen posar les bases per aspirar a més amb el relleu a la Secretaria General com a principal incògnita. I Fiscalia investiga l'exgovern de Junts per Tortosa per adjudicar obres de l'espai Moreira després d'inaugurar-lo. El Ministeri Públic indaga també la possible fragmentació del contracte per rehabilitar la façana del centre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma l'adjudicació del servei de neteja de Mollerussa i rebutja el recurs de la segona classificada. La sentència valida la solvència de l'empresa guanyadora i descarta la indemnització reclamada. També amb titulars polítics trobem que Barcelona enforteix el vincle amb les entitats socials amb la constitució de la taula de diàleg civil. Es tracta d'un espai de diàleg permanent per seguir i avaluar les polítiques socials de la ciutat. Junqueras creu que la societat catalana està farta del teatre del Congrés i advoca per abordar els temes importants. El líder republicà advoca per solucionar qüestions com la condonació del deute o el model de finançament. I Barcelona obre una línia d'ajuts extraordinaris de 300.000 euros pels terratrèmols de Veneçuela. El consistori mobilitza recursos humanitaris i tècnics per donar suport a la població. I la Generalitat de Catalunya no té constància de cap català afectat pels terratrèmols de Veneçuela. La delegació del govern a Bogotà ha estat contactant amb la comunitat catalana al llarg de les últimes hores. I Junts celebra l'adhesió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la UER, però lamenta que no sigui membre de ple dret. Per al partit es tracta d'un sostre que només pot trencar la independència. Álvarez diu que 68 espanyols no han estat localitzats encara a Veneçuela. El ministre revela que l'edifici de l'ambaixada i del consulat han patit danys al segon de més consideració. Álvarez trasllada el seu homòleg veneçolà que Espanya envia militars i equips de primers auxilis al país. L'avió de l'exèrcit que es desplaça a Veneçuela també transporta un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació. Seguim amb altres titulars de la plana política. L'Arxiu Municipal de Girona custodiarà i preservarà el fons documental del UO de Fundem la República. Hi ha 54.000 fotografies i vídeos de col·legis electorats d'arreu del país. I Zapatero demana la nulitat del cas Plus Ultra per vulneració de drets fonamentals. La defensa considera que s'ha vulnerat el dret de l'expresident a un procés amb totes les garanties. I Esquerra Republicana demana que els diners descomptats als docents durant les vagues s'inverteixin en els centres públics. La proposta de resolució també reclama publicar en 3 mesos la quantia total de les deduccions salarials. I el Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del Partit Popular que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança. La cambra també emplaça Sánchez a dimitir i retreu a la mesa els vetos a les esmenes de Junts i Partit Popular. Esquerra Republicana, Comuns i CUP reben a Barcelona una campanya solidària amb Cuba. Demanem a la Unió Europea que no participi d'aquest circ. Els partits denuncien el bloqueig d'Illa i diuen que els estats no estan fent la feina que els toca. I el govern accelera per desenvolupar el polígon de Torreblanca a Lleida. Més ràpid del que anem és impossible. La segona reunió bilateral entre Generalitat i Paeria aborda el finançament de la nova fira i l'impuls del parc sanitari. Vuit i 43 minuts. Anem per altres qüestions al dia. Entrem en plana econòmica. En directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, a través del 107.9 de la freqüència modulada, també en emissió online. Fins les 9 del matí, repassant en diferents àmbits els titulars de les últimes hores. Estem en plana econòmica, com dèiem, parlem de l'estació de Sants, que triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies. Les obres d'ampliació obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans. I la patronal mundial del turisme demana a Barcelona que reconsideri l'augment de la taxa als creuers de curta estada. S'alerta de que la mesura podria debilitar la competitivitat i tenir conseqüències no desitjades a l'economia. I Samper aposta perquè el sistema empresarial fort de Catalunya guanyi en musculatura. El conseller subratlla una afiliació a la Seguretat Social de rècord. Un sistema intel·ligent permetrà detectar irregularitats en camions i autocars a l'autopista sense aturar-los. A banda de ser més selectius i millorar la seguretat, el nou mètode servirà per recopilar informació per endreçar l'AP7. La Generalitat cedeix a l'Ajuntament de Banyoles 2 finques d'una herència intestada, per fer-hi habitatge social. El consistori preveu ubicar-hi 8 pisos de protecció oficial. I un 68% dels espanyols creuen que el pagament de les pensions serà aviat un problema per l'economia, segons Funques. Més del 80% dels enquestats rebutja elevar l'edat per jubilar-se fins als 70 anys. També en titulars econòmics, la Confederació de Treballadors Autònoms denuncia que la meitat de sol·licituds de cessament d'activitats es rebutgen. L'entitat reclama el desbloqueig immediat de les reformes compromeses després de 9 mesos de paràlisi. Les llars catalanes gasten més de 1.100 euros al mes en habitatge i subministraments, el 35% de tota la despesa. Els aliments i el transport s'enduen una quarta part del pressupost familiar. I Lluís Moreno ha estat reelegit president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya. Era l'única candidatura i ha obtingut el suport del 68% de les empreses associades en el procés de renovació. Els treballadors de Down avisen que el sector químic perilla si no es dona suport a la descarbonització industrial. El comitè d'empresa proposa crear una taula de treball amb la companyia i la Generalitat per evitar els acomiadaments. La Unió Europea desemborsa els primers 3.200 milions d'euros del nou pla de suport a Ucraïna. Brussel·les preveu mobilitzar fins a 90.000 milions d'euros entre el 2026 i el 2027. L'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè augmenta la productivitat coincidint amb l'alta creació d'ocupació. La memòria econòmica de Catalunya avisa que la problemàtica de l'accés a l'habitatge té afectacions a l'economia. I Brussel·les obre la porta a regular els serveis al núvol d'Amazon i Microsoft sota la llei d'antimonopoli digital. La Comissió Europea ha enviat les conclusions preliminars a les dues empreses i al novembre prendrà una decisió. 8:47. Deixem la plana econòmica i anem per les notícies de la plana social. Titular de l'última hora, tallada la A2 a Lleida en sentit Barcelona per un camió que transportava porcs bolcat. Els bombers estan fent un tancat pels animals que estan a l'esfera de ser traslladats. L'Hospital del Mar estrena un entorn enriquit per ajudar pacients d'ictus durant el procés de rehabilitació. És el primer espai d'aquest tipus de l'Estat i compta amb la col·laboració del Centre Universitari i de la URB. I com dèiem, el darrer balanç eleva almenys 235 els morts i 4.300 els ferits pel doble terratrèmol a Venezuela. L'estat del Guayaquil és el que concentra més víctimes. Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat entre el 2026 i el 2027 per finançar el nivell mínim de la dependència. L'aportació total del govern espanyol a la Generalitat serà de gairebé 800 milions d'euros l'any que ve. Exteriors confirma la mort de 2 ciutadans espanyols pels terratrèmols a Venezuela. El Ministeri eleva 80 el nombre d'espanyols que encara no han pogut ser localitzats. El foc de Tamarit a la franja de Ponent ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. L'incendi continua sense control i ha obligat a desallotjar 3 municipis i a confinar-ne un quart. És un titular que es publicava ahir a la nit.

quinzena d'entitats veneçolanes uneixen esforços a Barcelona per recollir material humanitari. Els impulsors celebren la disposició de l'Ajuntament i la Generalitat a l'esfera de saber quins béns són més necessaris. Una quinzena d'entitats veneçolanes uneixen esforços per recollir aquest material humanitari. Aquest titular ja el llegíem fa un moment. També us parlem de la Generalitat, que cedeix l'Ajuntament de Banyoles dues finques d'una herència intestada per fer-hi habitatge social. I els Mossos han fet dues detencions pel tiroteig entre narcotraficants en un pis del Born de Barcelona durant la revetlla. La mateixa nit es van decomissar cocaïna i una pistola a la zona i un ferit de bala va arribar a l'Hospital de Bellvitge. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya proposa més hores de matemàtiques i codocència per millorar els resultats en la matèria. Experts de la Fundació Escola Cristiana remarquen que la importància de sistematitzar i exercitar els aprenentatges. L'alcohol és la primera causa d'inici de tractament als centres d'atenció de drogodependències des de fa quasi 30 anys. El secretari de Salut Pública avisa de l'expansió dels vapers entre els menors. Es regalen fins i tot a les comunions. Un detingut va robar una bicicleta valorada en 14.000 euros a Girona. L'home té antecedents per diversos delictes. Salut començarà vacuna de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80, embarassades i infants. La campanya permetrà rebre el vaccí sense cita prèvia al mes de novembre, com l'any passat, i vol incidir en els docents. Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin segures a casa al final dels trajectes. El col·lectiu i l'Ajuntament han impulsat el servei Taxi Segur, que distingeix els vehicles amb adhesius. I desactiven l'emergència per la plaga de mosques a Hostalric després de la disminució de presència d'insectes. L'Ajuntament espera que segueixi baixant amb la instal·lació de 150 trampes més als carrers. En poc més de 8 minuts, arribem a les 9 del matí. Anem per altres titulars, entrem a la Plana de la Cultura. El Manat tanca l'etapa al Port de Tarragona i preveu tornar la seva seu renovada en acabar l'any. El museu fa jornades de portes obertes i organitza activitats fins diumenge. I el Molino, a Barcelona, encara les últimes hores abans del tancament d'un any per obres d'insonorització. Educació permetrà als nous docents que tenen el C2 de català, que no tenen el C2 de català, accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo. Els professionals hauran d'acreditar el nivell abans d'acabar el curs vinent, segons la conselleria. També de la Plana Cultural. Illa encapçala la cluenda del curs de la Corporació... Tornem al principi. Illa encapçala la cluenda del curs del Consorci per la Normalització Lingüística. Diu que Catalunya té una personalitat pròpia i el símbol més clar és el català. El president reivindica la diversitat com un enriquiment i recorda que sempre ha sigut una terra d'acollida. Bandereon, Buos i Mont DJ estrenen la cançó d'estiu El Ventilador. El tema uneix les tres propostes musicals en una peça marcada per ritmes festius i referències a l'estiu. Tàrrega estrena el festival de petit format Envolta't amb 7 concerts en 7 espais singulars. Xerim Arasté, Ferran Palau i Olga Zuet entre els noms del certamen que es farà entre el 25 de setembre i el 4 d'octubre. Set minuts, arribem a les 9. Anem pels esports. En futbol sala, el Barça sobreviu a un partit boig i guanya la Lliga al Múrcia, amb un partit amb el resultat de 4-6.
Antonio, que havia marcat 3 gols en pròpia porteria, ha marcat l'últim gol que ha donat el títol al club blaugrana. En el Mundial, un gol de plata val or i classifica l'Equador amb un resultat de 2-1. El combinat sud-americà ha viscut una nit de glòria en derrotar Alemanya i aconseguir la classificació per als setzens de final del Mundial. I el Brasil i el Marroc passen a setzens de final exhibint múscul ofensiu. La Canarinha es desfà d'Escòcia amb una actuació brillant de Vinícius i la selecció nord-africana, el Marroc, remunta davant Haití. També en titulars parlem de l'insòlit cas del camerunès que deixa enrere Messi i Cristiano als Mundials. Roger Milla és el golejador més veterà de la història dels Mundials amb la selecció del Camerun i manté el rècord davant de Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Mèxic fa una festa i Sud-àfrica sorprèn Corea del Sud. La selecció azteca doblega Txèquia amb 0-3 en el partit i acaba primera de grup, mentre els Bafana Bafana superen la fase de grups per primera vegada a la seva història. Comunicat del Barça després d'activar el passi de temporada de l'Spotify Camp Nou. Tots els detalls. El Barça habilitarà una segona finestra per als socis no abonats, però amb passi de temporada 2025-2026. Alexia ja ha triat destí. La doble pilota d'or fa les maletes i jugarà a Londres. Després de valorar diverses alternatives, la migcampista del Barça afronta un canvi d'aires que la portarà a una de les lligues més exigents d'Europa. Declaracions de Juan Carlos Martín. El meu últim any al Girona ha estat molt dur. El porter manxec, que deixa el Girona després de 7 temporades, ha assumit la seva responsabilitat en el descens, tot i no haver pogut jugar en tota la temporada per culpa d'una greu lesió al menisc. I fins aquí, els titulars esportius. Summertime. 8:56, arribarem a les 9 amb l'efemèride musical, perquè un 26 de juny com avui, però de l'any 1956, va néixer Chris Isaak, un dels artistes amb una veu més reconeixible del rock i del pop d'arrel americana. Va assolir la fama internacional amb la cançó Wicked Game, convertida en tot un clàssic, gràcies també al seu icònic videoclip en color blanc, amb blanc i negre, volíem dir. Us deixarem amb aquesta cançó, amb el Wicked Game de Chris Isaak, que avui celebra el seu aniversari. Avui fa 70 anys. Amb això us deixem fins les 9 del matí. Gràcies, com sempre, per triar-nos, per escoltar-nos. Salutacions del Ferran Boquer. A partir de les 9 continua la programació d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Molt bon divendres i molt bon cap de setmana. A reveure. Fins aviat.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
1: Aquí i ara, la millor música.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Overtime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Un charro.
1: Sí, está guapo.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
3: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és el Techno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
4: És estiu a Calafell Ràdio.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: molt important.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
3: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a divendres 26 de juny de 2026.
2: L'informatiu.
3: Ja ha acabat la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella, assegut a Calafell. L'import de l'actuació total ha estat de 118.671,44 euros, que ha portat l'Agència Catalana de l'Aigua, i 24.828,56 euros d'IVA que ha portat l'Ajuntament de Calafell, fent un total de 143.500 euros. De seguida ampliem aquesta notícia que encapçala els informatius d'avui. Abans fem un repàs dels titulars. El pas del Tour de França per Calafell implica canvis en la mobilitat i el transport urbà. La cursa, recordem que serà el diumenge 5 de juliol i tindrà diverses afectacions. Calafell està renovant els contenidors de brossa. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. El Vendrell acollirà el primer festival de drons del Baix Penedès avui divendres 26 de juny. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord aquest mes de juny per impulsar el nou edifici de la seu del Baix Penedès. A la Plana General, el govern posa en marxa una nova edició de Llegir té premi per fomentar la lectura entre infants i joves a l'estiu. Els participants poden guanyar punts i obtenir objectes com rellotges intel·ligents i lot de llibres. El divulgador científic Joan Anton Català avisa que els municipis petits no tenen els recursos suficients per gestionar l'eclipsi del 12 d'agost. El comunicador publica un llibre sobre el fenomen astronòmic que viurà al sud de Catalunya a l'estiu. I el titular del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
4: Avui descobrirem la vessant més esportiva de la dansa tradicional catalana amb dues representants de l'Esbardançaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup

0: de Veteranes i l'Alba Saura, membre del cos de dansa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Com dèiem al començar, ja ha acabat la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella, segur de Calafell. L'import de l'actuació total ha estat de 118.671,44 euros que ha aportat l'Agència Catalana de l'Aigua i 24.828,56 euros d'IVA que ha aportat l'Ajuntament de Calafell, fent un total de 143.500 euros. Les obres han durat 6 mesos i les ha realitzat l'empresa Naturalea. En l'actuació s'han plantejat 1.000 plantes, de les quals 78 són arbres de diferents espècies i la resta són arbusts. A més, s'ha millorat la capacitat hidràulica del torrent, fent-lo més capaç de retenir aigües de pluja en episodis de pluges intenses. L'actuació s'ha fet a la capçalera del torrent, per sota de la rotonda d'accés a l'autopista C32, entre els carrers Torre dels Escipcions i l'Avinguda de la Marca Hispànica. L'Ajuntament de Calafell ha demanat ja una segona fase a l'Agència Catalana de l'Aigua, la nova convocatòria de subvencions per a fer el tram de torrent entre aquesta actuació i Cantonet, just abans d'arribar al Parc de la Pau. També té el projecte fet de la tercera fase, entre la plaça de Josep Parera, l'Avinguda Espanya, la Ronda de Sant Miquel i la C31, amb un import superior als 600.000 euros. Les actuacions que s'hi han fet són la retirada d'espècies invasores, com la canya americana, la plantació d'espècies autòctones i, en poc manteniment, la millora hidràulica, amb esculleres, gavions i bases de laminació, la millora de l'accessibilitat, amb escales de fusta i camins de terra, i la neteja del sotabosc per a poder fer un millor manteniment a posteriori. La idea de condicionar els torrents és de començar per la part de dalt i anar baixant fins a les parts més baixes. Ja ho hem fet al torrent de la Casa Nova, entre el camp de futbol de Segur i la C31, just al costat del pont de Segur, ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos. El regidor també diu que tenim més torrents per arreglar, però en aquesta legislatura ja hem fet el de la Casa Nova, el de Ferradura, el parc de Masmel, i volem fer el que travessa Mar Romeu.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: El pas del Tour de França per Calafell implica canvis en la mobilitat i el transport urbà. La cursa, recordem que serà el diumenge 5 de juliol i tindrà diverses afectacions. A la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, travessarà el nostre municipi. L'etapa de 178 quilòmetres sortirà de Tarragona i tirarà per la N340. A l'altura del Vendrell continuarà per la C31. Per aquesta carretera la cursa passarà per Calafell. S'espera que entre les 2:34 del migdia i les 2:30 amb motiu del pas del Tour de França pel nostre municipi i el no poder circular ni per la Rambla Mossèn Jaume Tovella ni per la carretera de Barcelona, el bus urbà no podrà fer el seu recorregut habitual. Així doncs, entre les 9 del matí i les 5 de la tarda del 5 de juliol, les línies passaran a fer un recorregut excepcional. La línia L1 Segur Urbanitzacions variarà el seu itinerari de forma que farà platja entre els dos ponts per donar continuïtat. Una vegada arribi a la cruïlla del carrer Mèxic, amb Espanya, torna a pujar sentit muntanya fins al carrer Brasil per agafar Alemanya i des d'allí França i fins al carrer Marinada. Aquí agafa el pont i fa passeig marítim fins Carme Desvalls per on torna a pujar sentit muntanya. La línia L2, una vegada arribi al carrer Andalusia, continua per Doctor Vandellós per donar la volta fins Baix Penedès i torna a agafar Andalusia sentit Mar Romeu. I la L3 farà tot el recorregut per platja quan arribi a Sant Pere, dona el tomb i continua recte fins Po, on donarà la volta per Duero per tornar cap a Sant Pere. En quant a les prohibicions d'estacionament, durant les hores prèvies i fins que es finalitzin els treballs de recollida, el dia 5 de juliol serà prohibit estacionar a la Rambla Mossèn Jaume Tovella, a Tota, a la carretera de Barcelona, tram comprès entre Rotonda d'Avinguda França o la Repsol i fins al carrer Duero, i aquesta prohibició s'estén també als aparcaments públics i privats, supermercats també. En quant a les restriccions a la circulació, entre les 9 del matí i les 5 de la tarda serà prohibida la circulació la Rambla Mossèn Jaume Tovella, la C31 i la carretera de Barcelona. La policia de la Generalitat, de Mossos d'Esquadra i la policia local seran al lloc, on es permetrà una certa accessibilitat fins al tancament total entre les 9 i les 5. La zona comercial de Masmel solament tindrà accés pel pont de Masmel. Tots els carrers d'accés a la Rambla Mossèn Jaume Tovella, la C31 i a la carretera de Barcelona seran tancats. Per anar a la zona de la platja s'hauran d'utilitzar els dos ponts, Santiago Rossinyol i Carme Desvalls. Es demana no utilitzar el vehicle privat en desplaçaments interns del municipi. La circulació entre urbanitzacions i nuclis urbans s'haurà de fer per camins secundaris de la xarxa municipal.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: Més notícies del nostre municipi. Calafell està renovant els contenidors de brossa. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. Els nous contenidors facilitaran la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties al veïnat. Tindran un impacte visual menor i donen major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten veure les persones que creuin en els passos de vianants, sense tapar-los la visibilitat. Són també més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llançar el residu en el seu interior, sense accionar cap mecanisme. Alhora tenen un disseny modern i actual, oferint una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Ara mateix, tot seguit, escoltem les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, als micròfons de Calafell Ràdio.
3: Que el que hem apostat és per un sistema de contenidors on no hi haurà targetes intel·ligents, on no hi haurà tampoc un sistema porta a porta, sinó que hem apostat per un sistema de contenidors oberts on sigui molt fàcil llançar-hi el residu i que no ens passi doncs, com les trucades que hi ha hagut abans o les persones que han trucat abans, que passava doncs, que llançaven totes les coses fora dels contenidors. No? Per tant, ho hem posat d'una manera molt fàcil, ho hem explicat amb aquesta carta i no suposa cap cosa addicional ni cap rebut addicional per ningú, perquè a més aquest any doncs, hem aconseguit mantenir el preu gràcies a que la tarifa, i això és el que explica la carta, ha passat de ser d'una taxa a un preu, a una prestació patrimonial de naturalesa no tributària. La figura és diferent, i això què vol dir? Pues que abans ho cobrava l'Ajuntament i ara ho cobrarà CEMSA. Val? I llavors els diners, l'ingrés no va a l'Ajuntament, sinó que va a CEMSA, va a l'empresa municipal, i això és el que explica la carta que s'ha enviat.
2: I amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal ubicada al Parc Empresarial de Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin en les 5 fraccions dels contenidors. Però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible fer-ho.
1: Les notícies del Baix Penedès.
2: Avui, divendres 26 de juny, el port de Coma-ruga es convertirà en l'escenari del primer festival de drons del Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha organitzat una jornada especial per donar la benvinguda a l'estiu, amb una programació que combinarà cultura popular, tecnologia i música. La festa començarà a 8:45 de la nit amb la Tortu Fest, un correfoc que tindrà lloc a les places dels Germans Trilles i del Tavaris. L'acte comptarà amb la participació de la Tortuga de Foc del Vendrell i diverses bèsties convidades, el banyit de Solivella, la nicasseta del Catllà i la carpafera de Martorell. Un espectacle amb 400 drons sobre el cel de Coma-ruga. El plat fort de la nit arribarà a les 11 amb l'espectacle de drons de l'empresa Crosstars Aerial. Un total de 400 drons, com hem dit, protagonitzaran una exhibició creada especialment per aquesta ocasió, amb més de 14 figures inspirades en elements culturals i naturals del Vendrell i dels seus nuclis marítims. La proposta també farà referència alguns dels grans esdeveniments i aniversaris que se celebren aquest any al municipi, convertint el cel de Coma-ruga en un escenari visual únic per donar la benvinguda a l'estiu. La programació continuarà amb un concert del grup de versions Police Line a la plaça dels Germans Trilles. Un DJ serà l'encarregat de tancar la festa amb una sessió dirigida especialment al públic més jove, en una nit pensada per a tots els públics.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord aquest mes de juny per impulsar el nou edifici de la seu del Baix Penedès. L'objectiu és que la Universitat Rovira i Virgili pugui disposar al municipi d'un edifici definitiu que disposi de les dimensions, els espais i els equipaments necessaris per al desenvolupament dels ensenyaments universitaris que actualment s'imparteixen al municipi, que són els graus en infermeria i en educació infantil, així com d'aquells que es puguin implantar en el futur en funció de l'interès territorial i de la pròpia universitat. Les dues parts s'han compromès a signar abans del 31 de març de 2027 el conveni específic que detallarà les actuacions a realitzar, com ara la configuració del nou edifici, incloent-hi també la descripció dels espais, les tipologies i els equipaments, a més del calendari d'execució de les obres. La seu del Baix Penedès ja va ser objecte recentment d'unes obres que van servir per millorar els accessos, sobretot l'entrada per l'avinguda Diagonal, i urbanitzar els espais exteriors del recinte. Les obres també van servir per arranjar l'espai central de la seu, convertida en plaça i que a partir d'ara porta el nom de la pedagoga Marta Mata Garriga.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
2: I a la Plana General, el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegir té premi, per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar el servei de les biblioteques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys, i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.116 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts, aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en el joc. L'organització enviarà les seves biblioteques de referència als premis físics, rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: El divulgador científic expert en eclipsis, Joan Anton Català, avisa que els municipis petits no tenen recursos suficients per gestionar el fenomen del 12 d'agost, que es podrà veure totalment al sud de Catalunya. Hem d'estar pendents de les mans aixecades que hi ha al territori, dels ajuntaments que demanen ajut, explica en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. El científic ha publicat L'eclipsi del segle, d'Edicions Cusatània, una guia pràctica per gaudir al màxim del fenomen astronòmic. Català també insisteix que cal fer arribar a tota la ciutadania les mesures per observar el fenomen en seguretat. No pot ser que hi hagi gran part de la població que no sàpiga com mirar-lo i que pugui patir lesions irreversibles a la retina, remarca. Escoltem el Joan Anton Català.
4: Respecte a la ciutadania, jo penso que encara no ens ha arribat l'allau. És a dir, sí que això es va divulgant i cada cop en parlem més, però potser n'estem parlant en l'entorn cultural en què accedim als mitjans de comunicació més clàssics que nosaltres tots accedim. Però recordem que tenim molta població que està accedint a altres mitjans de comunicació que culturalment, vostè, i és normal, no? altres vessants, i hem de també fer arribar aquest missatge, sobretot pel que fa a la seguretat. Com s'ha de mirar de manera segura aquest eclipsi? No podem fer que aquest eclipsi hi hagi part de la nostra població que no sàpiga com mirar-lo i que, per tant, hi pugui haver lesions irreversibles a la retina en part de la població.
2: Joan Anton Català demana no jugar-s'ho tot en un minut i organitzar activitats divulgatives.
4: Tots volem veure, efectivament, no?, aquell minut de glòria, però aquí ens la jugarem. I aquest és un missatge important que jo fa temps que dono a les autoritats i que afortunadament s'està recepcionant molt bé, que és que no podem fer tot això per un minut de totalitat, hem de fer-ho per molt més. I sí, estem veient com ciutats i municipis estan organitzant el que anomenem la festa de l'eclipsi, que són activitats amb la ciutadania prèvies, setmanes prèvies a l'eclipsi, divulgacions, conferències, jocs, activitats familiars, perquè puguem gaudir i no ens la juguem només en aquell minut, de manera que quan passi tot això ens preguntem què ha quedat a casa nostra d'aquest eclipsi, i hagin quedat coses, no només aquell minut que potser està núvol, no? Que hagin quedat, pues, divulgació, conferències, coneixement, festa, activitats.
2: A banda, Joan Anton Català també destaca la importància d'escollir bé el lloc des d'on veure l'eclipsi.
4: Si et trobes en un punt de la totalitat, que recordem que això és el sud de Catalunya, a partir de la ciutat de Lleida, cap a baix, Vilanova i la Geltrú, cap a baix, incloent el nord del País Valencià i les Illes, allà serà total. La totalitat arribarà més o menys a les 20:29 del vespre, que és aquest moment en què la lluna cobrirà del tot el sol i es farà fosc. El sol anirà molt baixet sobre l'horitzó de ponent. Per tant, hem de tenir un horitzó net. No podem tenir arbres, no podem tenir edificis, no podem tenir turons. Això encara complica més l'elecció del lloc. No n'hi ha prou en dir, aniré en aquest municipi. Ah, però exactament en quin punt aniràs, no?, que puguis veure la totalitat.
2: El divulgador científic també ens explica per què ens fascina un eclipsi.
4: Si pensem realment què és que és una alineació còsmica perfecta, on el disc de la Lluna, a ple dia, s'està situant entre nosaltres i el sol i ens l'oculta i ens el tapa totalment. I això que dèiem abans, es fa de nit i és un moment altament emocionant. Per tant, és un regal directe de la natura i ens fascina perquè visualment és espectacular, absolutament espectacular, però jo penso que també ens remou per dins, ens recorda això, que formem part d'una cosa que és més grossa que nosaltres, que es diu natura, que es diu univers, que es diu terra, i també ens recorda la fortuna que tenim de ser vius.
2: A l'eclipsi del segle, que és el títol del llibre que ha escrit Joan Anton Català, l'escriptor descriu com es desenvoluparà el fenomen i dona diversos consells per observar-lo amb seguretat. L'eclipsi començarà parcialment a 8:15 del vespre i es veurà com el disc de la Lluna va mossegant el sol. La totalitat arribarà aproximadament a les 8:29 hores i el punt de la totalitat es veurà en la franja des de Vilanova i la Geltrú fins al nord del País Valencià. Al ser al vespre, Català recorda que el sol estarà molt baix, sobre ponent, i caldrà tenir un horitzó net. No podem tenir arbres, no podem tenir edificis i no podem tenir turons. A la zona de Tarragona, la totalitat durarà un minut aproximadament i a l'Ebre poc més d'un minut i mig. Català adverteix que aquell dia pot haver-hi núvols que impedeixin veure correctament el fenomen. Per això ha recomanat que no ens la juguem en aquell minut. Tal com hem escoltat a les declaracions, així insta les administracions a organitzar activitats divulgatives per explicar el fenomen a la ciutadania des de diversos vessants. Català també recorda que quan va anar als Estats Units, a l'hora de tornar, va tardar 10 hores per fer un trajecte de 150 quilòmetres. Per això el científic convida la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa. Si algú vol baixar de Barcelona a Tarragona aquell mateix dia, potser no arriba a veure l'eclipsi, afirma. Les administracions fa temps que treballen en la gestió de la mobilitat, la seguretat i altres qüestions vinculades a l'eclipsi. Tot i això, Català diu que pateix pels municipis petits. Imagina el que pot suposar per un poble molt petitó de la part de la totalitat que hi vagin 2.000-2.500 persones de cop. Haurem d'estar pendents d'aquestes mans aixecades que ja hi ha en el territori, com ara ajuntaments que demanen ajut, conclou.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
0: La dansa tradicional és cultura, patrimoni i identitat, però també és esforç, disciplina i treball en equip. Darrere de cada actuació hi ha hores d'assaig, preparació física i coordinació entre els dansaires. Avui volem descobrir aquesta cara menys visible de la dansa amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa. Amb elles parlarem de la preparació que hi ha darrere dels escenaris, de la convivència entre generacions i de com es viu una passió que combina tradició, activitat física i compromís amb la cultura popular. Tot seguit, us deixem amb els millors moments de l'entrevista. Arriba un punt en què la dansa tradicional, a part de cultura, que sempre és com que s'etiqueta en aquest àmbit, també és un esport. Fins a quin punt vosaltres considereu que la dansa tradicional és una activitat esportiva?
5: Home, s'ha de tenir resistència, coordinació...
6: Flexibilitat, també. Hi ha un seguit de condicions físiques que hi han de ser i, si no, pues, evidentment han de ser treballades perquè, bueno, perquè no tothom aguanta. Vull dir, al final sí que hi ha un component artístic que també és molt important i s'ha de tenir en compte, eh? Vull dir, no ho podem deixar de banda. Però, clar, sense unes condicions físiques ben treballades, una persona no aguanta.
5: I constància, constància, sí. I compromís. Sí. Bueno, i també ja es treballa en equip, no? Perquè si no és com un partit de tennis, que si, no, o sigui, som un grup i hem de ser constants i hem de tenir molts assajos, perquè la coordinació de vegades, per exemple, en el cas de veteranes, no? Veteranes són molt poquetes, vam començar el 2011-2012 perquè les nostres filles i fills ballaven a l'infantil i veiem que aquella edat de 12-13 anys que marxaven i vam dir, doncs fem un grup de pares. Algunes ja havien ballat a l'esbar, però d'altres, com per exemple jo porto des de l'any 2011 ballant, vull dir, porto poc, però bueno, aquí estoy. I perquè veiessin ells el tema del seguiment, de la constància, del treball en equip, i clar, nosaltres, per exemple, ara som 6 veteranes, que quan no una, si no calentem bé, doncs si tinc mal el turmell, que si el genoll, que si em fa mal el braç, i clar, aquestes coses és perquè hem de fer un bon calentament. I força els braços, perquè la posició, totes aquestes coses que la joventut també els hi costa, eh? No m'estic tirant de pedra sobre les veteranes, però sí que és important a l'esport, en el que és l'àmbit de la dansa.
6: Sí, totalment. Nosaltres també, evidentment, ho notem. Vull dir, al final fem assajos d'hora i mitja, i ara, sobretot quan s'acosta Festa Major, ampliem una miqueta per anar reforçant i portar les coreografies més segures. I ens ho notem, al final és molt de cardio, molta força, saltem molt, per exemple, ara estrenarem Marina, i evidentment Marina saltes molt, fem morisques, per exemple, bueno, hi ha molt de salt, vull dir que al final és un seguit de condicions físiques que es treballen i acabem els assajos, evidentment, rebentats. I tot això, evidentment, complementat amb la rutina de cada dia. En el nostre cas, que som joves, pues, cadascú pues, estudia, treballa i, bueno, i al final pues, arribem a les 9 ja rebentats de tot el dia, doncs bueno, hem de tirar endavant un assaig d'una hora i mitja i hi ha d'haver doncs, aquesta disciplina també, no?
0: Expliqueu-me cadascuna, perquè tenim dos representants de dos sí. grups diferents, així també veiem com les diferents dinàmiques que hi ha a cada grup. Com és un assaig normal del vostre esbart?
5: A veure, veteranes, ja et dic, quan a vegades som 4, a vegades som 6, però bueno, comencem una mica, fem exercicis de calentament, no? Com que estem al gimnàs a l'hivern, més que res, ara a l'estiu ho fem al carrer, perquè fa molta calor al gimnàs, caminem una estona, fem una miqueta d'exercici de braços, d'estiraments, salts, uns petits salts. Bueno, pensa que nosaltres som la més jove, em sembla que té 51 o 52, i la més gran en té 64 o 65, vull dir, quan anem a la roda de veterana som les més joves, però som gent que ja la nostra flexibilitat i tal no és la mateixa, no?, que el cos de dansa, però sí que fer una mica de calentaments perquè si no els turmells, els braços, ens cansem una miqueta. I després anem fent i suant. Exacte. Els passos que fem. Tampoc els balls que fem són massa exagerats per els salts. Morisques n'hem arribat a fer, però de moment estem amb balls una mica més senzills.
6: En el nostre cas, doncs bé, quan arribem, evidentment sempre hi ha un punt, no?, de trobada, de posar-nos al dia, perquè al final també som, més enllà d'un grup d'esbart, també som un grup d'amics, la majoria de nosaltres ens coneixem de tota la vida, però les persones que no ens hi coneixem també, evidentment, són superben incloses, i bueno, hi ha aquest trobament de parlar una miqueta de com ens va el dia, com ens va la setmana...
5: La vessant social, que diem.
6: Sí, exacte, clar. Exacte. Llavors, a partir d'aquí ja també hi ha una miqueta un procés individual d'escalfament, i a partir d'aquí ja doncs, comencem a fer els assajos, i si s'han de fer repeticions amb les correccions que la Núria Palau, que és la directora, i la persona que ens assaja doncs, ens proposa, doncs es fan repeticions i així fins, evidentment, aconseguir certa perfecció.
0: Abans ho dèieu, però ara a veure si podem aprofundir una mica. Quines qualitats físiques s'han de tenir o s'han de treballar per poder ballar dansa tradicional?
5: A veure, qualitats físiques. Resistència...
6: Sí.
5: Una mica de cardio, que deies.
6: Exacte.
5: Tu, no?
6: Flexibilitat també una mica, perquè al final alcem cames.
5: Coordinació, que no és ben bé... Sí. Però la coordinació sí. Física, o sigui, tu no pots tenir el braç tipo cruzant o...
6: I completament diferent que les cames, no?
5: Sí, vull dir, has de coordinar la coordinació braços i cames, és molt important. Ritme.
6: Ritme, evidentment.
5: Que en aquest cas també sí. En esport és important i no sí. Sé...
6: Jo crec que això és el principal i després en relació als valors jo crec que s'assimilen molt a lo que és a qualsevol disciplina esportiva. Que són, evidentment, el treball en equip, crec que és essencial.
5: Benestar físic i mental, també, sí. Perquè sí. T'ajuda una mica a sentir-te bé quan les coses et surten bé, no?
6: Exacte. Sobretot crec que també molt de respecte entre nosaltres, evidentment a la persona, la professora, el docent en qüestió, però ha de ser com un respecte mutu, vull dir, una disciplina, venir i encara que tu aquell dia no et sentis amb prou forces perquè, evidentment, la rutina esgota, sobretot és molt important doncs, mantenir, no sé com dir-ho, el porte, no? És a dir,
5: sí.
6: Continuar endavant.
5: I compromís, clar.
6: Exacte, i molt de compromís. Mm-hmm. Això en quant a valors.
5: Sí, la Cristina Penya, que és la directora de Veteranes, també és important que ens marca molt el tema del compromís, perquè sent poquets, amb ells els hi passa igual, són sí. Uns quants més, però si no vens...
6: Sí.
5: No ballem, així
6: costa
5: de clar.
6: Costa molt veure també el resultat final, si no estem tots assajant.
0: A banda de parlar d'esports, també hem parlat de necessitats, i aquesta és la seva suggerència.
5: Que volem un local.
6: Volem un local, volem recolzament.
5: Volem un local, volem un espai per assajar sí. Amb tranquil·litat i no haver de demanar permisos per entrar sí. I sortir dels llocs per agafar una
6: el
5: faldilla
6: vestuari,
5: o unes
6: sí.
5: Panderetes o... I, bueno, no sé, és la carta als Reis que cada any fem. Sí.
0: Amb l'arribada de l'estiu i les festes populars, l'Esbar podrà mostrar la feina que ha anat fent aquest any. La primera ocasió per anar-los a veure serà aquest diumenge 28 a les 8 del vespre a la plaça del Manila, on tindrà lloc la seva ballada tradicional de la Festa Major.
2: Posem punt i final als serveis informatius d'avui divendres 26 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, la millor música.
2: Declarat un incendi a Tiana, al Maresme. Un altre a Tàrrega, a l'Urgell. S'afegeixen al que crema des d'ahir a la Franja de Ponent. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: Fa dies que les autoritats ens avisen que aquest pot ser un estiu especialment complicat pel que fa a efecte dels focs. I avui n'hem tingut un exemple. L'incendi que ha començat a Tiana podria haver estat provocat. Els bombers han detectat tres focus i ja han detingut un home que podria ser el piròman. De moment hi treballen una trentena de dotacions de bombers i sis mitjans aeris que intenten que les flames no passin cap a la Serra de Marina. Les columnes de fum es poden veure des del Maresme i des del barcelonès, Natàlia Ramon.
4: El foc ja ha arribat a la carena i de moment afecta una seixantena d'hectàrees. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campcentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, el Vallès Oriental i també Tiana, al Maresme, a més de la urbanització Colònia Bosch i l'alberg de la Conreria.
2: Última hora des de Tiana mateix, Marta Vallès.
5: Hola, bon dia. Doncs els bombers ens acaben de confirmar que aviat podran tenir ja encerclat el foc amb la línia d'aigua. Continuem veient ara a la muntanya, a la carretera de la Conreria, flames i encara fum. També ens ha confirmat que es manté el confinament dels municipis que estan a prop del foc per la part del Vallès, però que per la zona de mar, és a dir, per Tiana, es pot aixecar ja en aquests moments el confinament.
2: Doncs sembla que arriben bones notícies des del Maresme. A Tàrrega, a l'Urgell, s'ha declarat un incendi aquest migdia que de moment afecta unes 40 hectàrees de vegetació agrícola. I el foc que ha millorat una mica més és el que des d'ahir hi ha a la Franja de Ponent.
4: I que ja ha cremat 1.000 hectàrees aquest matí, s'ha aixecat el confinament d'algunes poblacions.
2: Unitat mòbil al Campell, Estela Bussoms.
6: Hola, bon dia. En concret, s'ha aixecat a fons a la comarca del Cinca Mitjà, on els 900 habitants ja poden sortir de casa. Es manté, però, el desallotjament preventiu de 240 veïns dels pobles de Sant Uí, Alins i Calassans, a la Llitera, que aquest matí han pogut recollir, això sí, pertinences en convois organitzats per la Guàrdia Civil. Les tasques d'extinció van bé, però la prudència és màxima fins que no passin les hores més complicades del dia per la calor i el vent. La sega a l'Aragó s'ha prohibit durant 3 dies.
2: A banda de tots aquests focs, que són simultanis a Catalunya, l'altre punt d'informació és Veneçuela, que intenta a contrarrellotge rescatar milers de persones de sota la runa. De moment hi ha 235 morts i més de 4.000 ferits, però passades més de 24 hores des que els dos terratrèmols van sacsejar el país, es va veient la dimensió del desastre.
4: Milers de tones de runa amaguen probablement centenars de persones. De fet, el govern veneçolà xifra els desapareguts en 37.000. L'emergència per la devastació ha posat de manifest la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela. Molts ciutadans es queixen de la falta d'efectius i també de recursos sanitaris.
2: Corresponsal Joan Biosca.
7: I per compensar les mancances dels serveis públics i governamentals és que la societat civil veneçolana s'ha posat en marxa en una onada de solidaritat amb motoristes creant un cordó umbilical humanitari entre La Guaira, una de les zones zero, i Caracas, la capital del país sud-americà, 30 quilòmetres de carretera, d'autopista, on l'ajuda més bàsica arriba, com per exemple és l'aigua potable, la creu, els saquejos i pillatge en botigues i comerços, en actes de vandalisme.
2: I sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material d'ajuda que es necessiti. Efectius dels bombers de la Generalitat, per exemple, viatjaran aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat.
4: Es tracta d'un grup d'especialistes en estructures esfondrades encarregats d'avaluar la seguretat per poder fer les feines de recerca de persones. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers cap a Veneçuela.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques.
2: I atenció a això, Ucraïna necessita més homes al front de guerra. I avui Brussel·les vol que els homes en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara.
4: La comissió proposa excloure's de l'estatut de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
9: La mesura afectaria els ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els homes que ja hi visquin continuaran protegits. Aquest nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat. Nega que la mesura vulneri drets humans i s'espolsa les crítiques dient que el govern d'Ucraïna els hi ha demanat.
2: I en cultura, avui arriba una de les grans estrenes al cinema d'aquesta temporada.
4: Parlarem d'Obsession, que confirma l'èxit de les pel·lícules de terror creades per cineastes que provenen de YouTube i que previsiblement serà un dels èxits de la temporada.
2: En 20 minuts arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
2: Queden definits els primers partits d'eliminatòries de 16ens de final del Mundial de Futbol.
10: Ja hi ha 4 aparellaments: Països Baixos, Marroc, Brasil, Japó, Sud-àfrica, Canadà i Estats Units, Bòsnia-Herzegovina. Avui es juguen 6 partits més del Mundial, entre ells l'Espanya-Uruguai a les 2 de la matinada i a les 9, Noruega-França, amb el cara a cara entre Mbappé i Haaland. I s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la Champions en vol i al Catalunya Migdia coneixerem els rivals del Barça.
2: A veure, com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs a aquesta hora l'entitud amb aturada ja en punts habituals a l'entorn de Barcelona, a P7 a Barberà en tots dos sentits, també a la 2 a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, C17 a Parets, direcció sud, i C59 a Palau, Solità i Plegamans en sentit Caldes. Recordem també que la B500 que connecta Badalona amb Sant Fos de Campsentelles ha estat tallada per aquest incendi que hi ha a Tiana.
2: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Dani Ramírez, bon dia.
13: Bon dia.
2: Ara de seguida anirem amb l'última hora d'aquests incendis simultanis que tenim a Catalunya, però em fa l'efecte que meteorològicament parlant els pròxims dies continuarem tenint totes les condicions perquè n'hi hagi més d'incendis.
13: Sí, els ingredients hi són. D'altra banda, com passa pràcticament tots els estius, difícil que a l'estiu a Catalunya no tinguem condicions favorables a incendis forestals, i aquí el tema clau és el motiu de la ignició, que recordem un 14% acostumen a ser per causes naturals, caigudes de llamps, i les restes, doncs, o intencionats o negligències o accidents, com ha passat tantes vegades. Però bé, a la zona del Maresme ara mateix 30-33 graus, el vent de sud-sud-oest arriba a cops de 10-20 km per hora, no és un vent molt fort, la marinada ha fet que el fum arribés fins a la Garriga, i tot això sembla que per sort va de baixa. A les comarques interiors, cap a l'Urgell, ara mateix 36 graus, i n'hi ha 37 a Santa Coloma Farners, 37 a Anglès, 37 de temperatura també a Girona o a la Bisbal d'Empordà. S'està disparant molt la temperatura a Girona, vent del sud rescalfat. Tenim un avís de calor només a dues comarques, Alt i Baix Empordà, tot el que és el corredor prelitorals, resseguint l'AP7, moltíssima calor. Tot això amb sol, demà tot igual, diumenge tot igual, però també la temperatura puja una mica, i la novetat, diumenge a la tarda, alguna tempesta al Pirineu.
2: Gràcies, Dani, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:08. Els bombers de la Generalitat confien a estabilitzar aviat l'incendi forestal provocat que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat a 3 focus diferents. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
14: I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
2: Sobre el terreny, 43 dotacions terrestres i aèries treballen per encerclar el foc. Durant el matí, Protecció Civil ha demanat el confinament de Sant Fost de Capsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, tots ells al Vallès Oriental, i també de Tiana, al Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosc i l'alberg La Conreria. Anem a la zona esportiva de Tiana, on hi ha el centre de comandament d'aquests incendis dels bombers. Marta Vallès, quina és l'última hora? Bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs ja deveu sentir de fons els helicòpters que contínuament fan una mateixa acció, baixar fins a la piscina
5: piscina municipal que tenim just aquí al davant, carregar d'aigua les cistelles que porten i abocar aquesta aigua al damunt les flames. És continu el pas dels mitjans aeris, fins a 10 podem comptar en aquest moment, per combatre aquest foc forestal que afecta la zona de la carretera de la Conreria a la Serralada de Marina, que està tallada en aquests moments per facilitar els treballs als equips d'emergències. Encara veiem molt de fum a la zona, també alguna flama, però els bombers de la Generalitat, que tenen l'ajuda també de bombers de Barcelona, confien que aviat podran tenir el foc encerclat. Ens ho deia Pep Colàs, que és el cap de guàrdia.
16: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
5: També ens ha confirmat que el foc, quan han arribat, han trobat que començava per tres columnes de fum diferents. Per tant, ens vindria d'alguna manera a dir que podria haver estat un foc provocat. Tot aquest extrem, els bombers no el confirmen. I també ens ha dit que fins ara no es poden comptabilitzar les hectàrees afectades a partir de 10. I en algun moment també m'ha arribat a parlar de 30 o 40 hectàrees. De moment, això és la darrera informació que ens faciliten els bombers. També us hem de dir que mentre estàvem esperant per poder-vos informar, ens ha sonat una nova alerta, una S-alerta al mòbil de Protecció Civil. Es manté el confinament dels municipis de la part del Vallès, que són propers a la zona de l'incendi, però, en canvi, a la part del Maresme, és a dir, el municipi de Tiana, s'aixecaria ja aquest confinament, tot i que es manté a la zona de les Masies i les cases que estan a prop d'aquesta carretera de la Conreria.
2: Doncs aquesta és la situació al Maresme. També evoluciona favorablement l'incendi declarat aquest matí al terme de Tàrrega, a l'Urgell. Això ha permès que ja s'hagin retirat els mitjans aeris. L'alcaldessa, Rosa Maria Perelló, assegura que l'incendi l'ha originat una màquina segadora. Lleida, Pere Joan Álvarez.
17: El foc s'ha declarat a 3:15 del matí en una zona de vegetació agrícola i ha obligat al confinament preventiu del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, tot i que ja se n'ha ordenat el desconfinament. En les feines d'extinció hi han treballat fins a 5 mitjans aeris que ja s'han retirat per l'evolució favorable de l'incendi. L'alcaldessa de Tàrrega, com deia, Rosa Maria Perelló, assegura que el foc l'hauria originat una màquina segadora. Ara podem sentir.
18: Sembla que per una màquina, quan hi havia doncs, la recollida del cereal, s'ha cremat un cultiu als voltants del terme de Sant Maria, de Montmagastrell, municipi de poble de Tàrrega, però doncs, els bes l'han controlat sortosament, ja està controlat i no hi ha hagut cap mena de cap altra alteració sortosament important.
17: Els bombers treballen en una àrea de 40 hectàrees i treballen en concret 15 dotacions terrestres en un incendi que, com diem, evoluciona favorablement.
2: Doncs estem pendents del Maresme, de l'Urgell, però també molt pendents de l'incendi a la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu, i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Ramon Dalmau i Estela Bussoms, aquest matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, de prop de 900 habitants, però encara queden veïns desallotjats.
6: Hola, bon dia. Sí, els 240 dels pobles de Sanuí, Alins i Calassans, a la Llitera, això sí, aquest matí han pogut passar per cases escortats per la Guàrdia Civil per recollir pertinences imprescindibles i tornar a marxar perquè el desallotjament preventiu es manté, sobretot fins que passin les hores centrals del dia, les més complicades per la calor i el vent. Luis Ángel Zoriguel és l'alcalde de Sanuí, Alins.
19: Puede reavivarse en cualquier momento, además ahora que vamos hacia el centro del día y habrá más calor, pues es que es una incertidumbre total. O sea, ahora pues eso, tenemos un tiempo para coger algo y salir.
6: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi on hi ha més massa forestal. Recordem que el foc va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora en un moment, a 12:15, en què encara estava permès segar. Ara el govern d'Aragó ho ha prohibit totalment durant 3 dies per evitar la simultaneïtat d'incendis. Ho hem comentat amb el José Ramón, és pagès d'aquí del Campell, i ha perdut 50 hectàrees de cereal a la zona cremada.
20: Pues s'haurà de parar fins que no estigui tot això controlat, veu haurem de fer, no? Ja ho sabeu, a mi aquest matí volíem fer la sega d'aquests camps d'aquí a prop del poble, del perímetre més a prop, i no ens ho han deixat fer, només, més que res per qüestió de seguretat.
6: S'havia parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees, però sembla que la zona realment cremada rondarà les 1.500.
2: Bé, doncs seguim pendents d'aquests tres incendis, però ja fa dies que ens avisen que aquest estiu serà especialment complicat pel que fa a la lluita contra el foc. I és que les dades continuen donant la raó als que ens avisen de com ha canviat la situació. Per exemple, aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. L'onada de calor també ha afectat bona part d'Europa, on almenys 400 ciutats han batut els seus rècords d'estrès tèrmic, Cristian Roldán.
1: A Catalunya, la revella ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus i en el cas de la ciutat de Lleida durant 4 dies seguits. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir valors que fa només algunes dècades consideràvem excepcionals.
21: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
1: Precisament avui el col·lectiu científic World Weather Attribution ha publicat la seva anàlisi de les temperatures i la humitat dels últims dies a 854 ciutats europees. Amb l'onada de calor, gairebé la meitat han batut els seus propis rècords d'estrès tèrmic. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, subratlla la relació del fenomen amb el canvi climàtic.
22: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
1: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol aquesta ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.
2: És un quart de tres de la tarda. Mentrestant, continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que les xifres preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts ja és de més de 40.000 persones. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que viu el país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
23: Bon dia. La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
24: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
23: La presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
25: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
23: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
2: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat que de moment s'han localitzat 3 ciutadans espanyols morts a causa d'aquests terratrèmols.
26: La xifra d'espanyoles fallecidos se eleva ya a 3 y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
2: I sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda en les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat, Mònica Mas.
27: Sí, Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres de Veneçuela.
0: La zona més afectada continua sent la Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a la Guaira.
27: I afegeix que tot plegat és molt complicat perquè les telecomunicacions han caigut. Des d'ACNUR, Paula Barratxina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables rebin ajuda.
3: Les persones refugiades que estan a Venezuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Nosaltres, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, coordinar una resposta ràpida i eficaç.
2: De fet, el govern de la Generalitat també ha anunciat un enviament d'ajuda.
27: Sí, 15 bombers especialitzats per actuar en estructures col·lapsades que s'encarregaran principalment de vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbellà és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
4: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
27: Paral·lelament, el govern espanyol també hi ha enviat 59 efectius de la unitat militar d'emergència a la UME amb 8 unitats canines i ha aprovat una dotació d'1 milió d'euros per Veneçuela.
2: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més temes de la informació internacional.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Avui parlem del testament solidari. I et preocupa que fer un testament solidari sigui car o complicat? En realitat, fer testament davant de notari és un tràmit senzill i accessible. I, a més, és una eina poderosa quan hi inclous una organització com Educo. Si ho fas, ajudes nens i nenes en situació de vulnerabilitat perquè puguin continuar estudiant i alimentant-se cada dia. No es tracta de substituir en el teu llegat els teus éssers estimats, sinó d'afegir-hi solidaritat enfocada a l'aprenentatge, al creixement i al potencial de la infància. Descobreix com fer-ho pas a pas a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
28: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
29: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
30: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
31: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Catalunya migdia.
2: A partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i d'ajudes que tenien fins ara. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i, per tant, participar a la guerra. Brussel·les alega que ha estat una petició d'Ucraïna perquè li falten soldats. Brussel·les, Bruno Fortea.
32: Hola, bon dia. La mesura afectarà els homes ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els que ja visquin dins del club comunitari mantindran el seu estatus de protecció temporal. El nou veto perpètua entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat, d'aquí pocs dies o setmanes, i fonts comunitàries descarten que durant aquest compàs d'espera es disparin les arribades d'homes en edat militar fugint d'Ucraïna. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
5: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
32: S'espolsa així les crítiques d'alguns organismes internacionals, com ara el Consell d'Europa. Alerta que aquest veto és preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que viuen a la Unió Europea sota l'estatus de protecció temporal, però fonts comunitàries han evitat concretar quants dels beneficiaris són homes en edat militar. L'estatus de protecció garanteix als ucraïnesos el permís de residència legal, l'accés al mercat de treball i els serveis públics. Tot això d'una forma molt més ràpida que si demanessin l'asil polític per la via convencional.
2: I mentrestant, en l'ambient bèl·lic, Rússia ha interceptat de matinada més de 600 drons disparats des d'Ucraïna. És una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys, Albert Manyà.
5: L'objectiu era una desena de regions russes, inclosa la de Moscou, així com la península de Crimea. De fet, com a resposta als reiterats atacs ucraïnesos, les autoritats russes d'aquest territori, que Moscou es va annexionar per la força el 2014, han declarat l'estat d'emergència. Això inclou, de moment, la suspensió de les activitats turístiques, dels camps d'estiu per a nens i de la venda de combustible. Les infraestructures energètiques han estat un dels principals objectius dels atacs d'Ucraïna, que intenta aïllar Crimea de Rússia.
2: I d'un conflicte a un altre. La diplomàcia iraniana reafirma en un cert control sobre l'estret d'Hormuz. El viceministre d'Afers Estrangers ha explicat que el trànsit de vaixells a la zona s'ha de fer en coordinació amb l'Iran i avisa que si no se'ls té en compte, la seguretat naval no està garantida. Tot plegat l'endemà d'un incident en un portacontenidors per un projectil iranià, segons que ha revelat el New York Times, que cita fonts oficials.
5: L'empresa propietària del vaixell, taiwanesa, ha explicat que van patir danys menors i que cap membre de la tripulació va resultar ferit. El diari nord-americà explica que Teheran es va indignar pel fet que Oman proporcionés als vaixells una ruta de sortida propera a la seva costa i per això va fer l'atac. El vaixell, que no formava part del dispositiu internacional, va continuar la ruta i va sortir de l'estret. Avui el trànsit marítim s'ha reduït i la televisió iraniana diu que els guardians de la revolució han fet girar cua 3 vaixells estrangers. Hormuz és un dels punts clau del memoràndum d'entesa que negocien els Estats Units i l'Iran. Ara bé, l'agressió ha motivat que les Nacions Unides hagin suspès temporalment el pla per evacuar 11.000 mariners atrapats arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: I, en canvi, la Unió Europea constata que sí que hi ha hagut un augment del flux del petroli provinent d'aquella regió, precisament.
5: Sí, el grup de coordinació de petroli afirma que hi ha una recuperació lenta del comerç petrolier gràcies al pacte entre Washington i Teheran. Admet que caldrà temps perquè aquests subministraments arribin a Europa.
2: D'aquí a 4 minuts seran 2:45, deixem la informació internacional. Catalunya ha rebut fins ara prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Són les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació i la transformació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons, Jordi Canal.
6: Els diners que han repartit tant la Generalitat com el govern espanyol han beneficiat 260.000 empreses, corporacions locals, institucions i particulars. S'han destinat a pagar, per exemple, les ajudes per comprar cotxes elèctrics o instal·lar plaques solars i a descarbonitzar la indústria i transformar activitats econòmiques. S'han invertit també en investigació, infraestructures o programes socials. Es calcula que aquests fons europeus han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho haurien fet sense. Sentim Illa.
12: Parlem de milers de llocs de treball, de milers d'oportunitats per al nostre talent, de millor qualitat de vida per a qui ho necessita. Impacte directe en les persones i mirada estratègica. A Catalunya hem sigut ambiciosos. Hem aplicat mirada transformadora i estratègica, no pas pedaços. Pensem Catalunya en gran i per això hem captat i aplicat els fons Next Generation també en gran.
6: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. El president ha aprofitat per reivindicar una Europa més federal i amb més pes de les regions. Ha demanat poder tenir més participació a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos comunitaris o d'executar inversions.
2: I ja que parlem de diners, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims 2 anys del govern espanyol per finançar els serveis que s'ofereixen a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol.

0: demanar a la consellera que mire de modificar aquest tema perquè més gent pugui rebre l'ajuda que realment necessita.
1: Aquesta atenció domiciliària ha de ser molt més universal, o sigui, ha d'arribar a molta més gent i sobretot ha de ser de molta més qualitat, i això vol dir moltes més hores de professionals.
2: Millorar les condicions laborals del sector és una altra de l'assignatura pendent. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència.
3: El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que situen un 9% els que són grans tenidors. En el seu últim informe anual, l'organisme també concreta que els pisos turístics a Barcelona representen el 22% del parc de lloguer que hi ha a la ciutat. Barcelona, Sara Riera.
4: Hola, bon dia. Les últimes dades del Banc d'Espanya neguen que l'habitatge es concentri en poques mans a Catalunya, com s'ha suggerit des d'altres àmbits. Avui hem detallat que la meitat de la gent que és propietària a Catalunya ho és, de fet, només de casa seva. Un 21% té dos habitatges i aquí sí, en poden llogar un i per tant obtenir una renda extra. Un 19% en tenen entre 3 i 5 i la resta ja són aquests grans tenidors que sí, acumulen més de 6 pisos. El darrer anàlisi del Banc d'Espanya ha constatat que el desacoblament total entre la demanda i l'oferta d'habitatge que tenim aquí va passar fa 5 anys i avisa que si això no es resol serà un coll d'ampolla per al creixement de l'economia i el panorama no és precisament esperançador. Els problemes de planificació i gestió urbanística que han fet les administracions s'hi suma, diuen, al mal moment que està vivint el sector de la construcció, amb una caiguda enorme de la productivitat i la inversió en tecnologia, i també amb una falta important de mà d'obra per aixecar cases, que ho està condicionant absolutament tot. Una dada sobre Barcelona: comprar-se un pis amb els preus actuals implica destinar el sou net de 9 anys de la nostra vida.
3: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A finals del mes de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants de Barcelona, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un que ja quedarà com a un dels definitius per la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona. Es doblarà l'espai actual de Rodalies i es triplicarà el destinat a l'alta velocitat, Joan Garcia.
5: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat. Una quarta part de Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
3: I una cosa més abans de la publicitat. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. És la xifra més alta registrada mai en els 10 anys que fa que elaboren aquest informe i mostra una tendència creixent dels incidents discriminatoris que pateix aquest col·lectiu i que han fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. Unitat Mòbil a Barcelona, David Mendoza, Sara Canyete.
6: Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat, un 46%, i augmenta sostingudament en el cas del col·lectiu trans, especialment les dones trans, que representen més d'un terç d'aquestes incidències registrades, en prop del 36%. En un de cada 4 casos, les discriminacions són per mostres d'odi i exaltació, mentre que el 21% són agressions físiques. Una de cada 4 incidències es produeixen a la via pública i en segon lloc trobem les incidències que es registren en l'àmbit laboral, que és l'àmbit on augmenten més significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
7: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. Empreses públiques, privades, això també és divers. I costa, o sigui, no ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
6: Dos de cada 10 casos que es registren acaben amb denúncia i els jutjats. En aquest sentit, tant des del

0: Govern com des de l'Observatori posen en valor els avenços legislatius per lluitar contra la LGTBI-fòbia, però des de l'entitat també diuen que ara el que toca és desplegar la darrera llei catalana que es va aprovar el desembre del 2025.
1: Passant gairebé 4 minuts de 2:45. Fem una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Todos los días son una aventura nueva.
4: A la carrera siempre, que si falta un material.
3: Es un trabajo muy físico, muy duro. Obramá lo que me aporta es soluciones, rapidez.
4: Calidad, precio.
3: Lo vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
5: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
7: Catalunya migdia.
1: Crida de la Comissió de la Dignitat a la Generalitat i al Ministeri de Cultura per tal que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Són més de 30.000 documents, com va avançar 3CAT Info, que el règim franquista es va endur dels arxius catalans, Pilar García.
10: La Comissió de la Dignitat denuncia que després de 21 anys de la llei de retorn i 4 de la llei de memòria democràtica no s'han restituït els documents i reclama una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per activar el retorn. Lamenten que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
11: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
10: Asseguren que han mantingut reunions amb el govern i amb grups parlamentaris perquè reactivi el procés de retorn i que recorreran al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació perquè consti l'incompliment de la llei de memòria.
1: Som a divendres, per tant tenim estrenes de cinema.
12: Yeah, well, that's the thing, Clark.
1: I atenció perquè torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada, Obsession, Marc Garriga.
13: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire a Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Curry Barker transforma el popular conte de la pota del mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrena en Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de Ghana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once i Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de Maria Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en las colinas.
1: I ara, una exposició. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
14: L'exposició Becoming, Arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià, convertida temporalment en un espai per l'experimentació i la reflexió arquitectònica. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
15: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
14: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
1: I encara més cultura. Perquè aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mart de Tarragona, amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura amb òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
16: El tret de sortida el dona avui l'òpera Carmen de Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona, que demà es podrà tornar a veure. Però fins al 14 d'agost, per l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mart, també es podran veure altres propostes de música, dansa i circ. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal Guillem Rius destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
17: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, que darrere de totes les programacions que fem, a les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
18: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
16: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que precedeix Yeray Cortés, Lila Downs i Luz Casal.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Arriben ja els esports. Abans, però, tenim nou recompte oficial de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Ja us dèiem que les xifres eren provisionals, que pujarien a les següents hores. Bé, doncs, el president del país ja parla de 589 morts. Xifra oficial, 589. Però tornem a dir que és provisional, perquè encara queden moltíssims desapareguts i, per tant, segur que aquesta xifra continua pujant. De moment, doncs, 589, el nou recompte oficial de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela.
7: Catalunya migdia.
1: I ara sí, fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
1: El Mundial de Futbol comencen a definir-se els 16 de final.
19: Després de dues setmanes de partits de fase de grups, tenim ja els primers aparellaments, tot i que, Òscar, encara queden 12 partits més d'aquesta fase inicial.

0: El quadre del Mundial comença a agafar forma i ja tenim els quatre primers aparellaments de setzens a final. Japó, Brasil, Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina i Sud-àfrica, Canadà. I avui es juguen sis partits més, entre ells un dels plats forts, que és l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta matinada a les dues. Enviada especial a Guadalajara, Sonia Gelmà.
1: La selecció espanyola en té prou amb un empat per passar previsiblement com a primera de grup. Al davant, però, es troba una Uruguai molt més necessitada, liderada per un Marcelo Bielsa fortament criticat després de sumar dos empats davant seleccions a priori més febles com Cap Verd i Aràbia Saudita. L'argentí té molt clar com ha de jugar aquest partit sense abandonar el seu top usat.
2: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima.
1: Aquest partit arriba després d'informacions que asseguren que el vestidor posa en dubte el seu seleccionador i que fins i tot li hauria suggerit sortir en bloc baix davant d'Espanya per poder atacar el contracop. Fet que aniria contra la filosofia de Bielsa, que hi tornava a defensar que la via per aturar Espanya era la de treure-li la pilota. Preguntat per Lamine Yamal, Bielsa preveu ajudes per poder-lo aturar.
2: Es un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga, y también habrá ayuda de los jugadores de Uruguay que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo, porque por supuesto que es un jugador desequilibrante y decisivo.
1: Un Lamine Yamal que serà titular a un 11 amb continuïtat després de guanyar l'Aràbia Saudita i on es mantindrien, per tant, Olmo com a mitja punta i Pedri per darrere. Pujarem al ritme de Bielsa per sentir ara Luis de la Fuente parlant de la convicció de poder guanyar Uruguai i el dret a poder somiar en guanyar el Mundial.
3: El único partido importante del Mundial es el de Uruguay. El único. El único. Después ya hablaremos. Pero el único importante ahora y el más importante es Uruguay. Y desde esa humildad vamos a afrontarlo convencidos de que podemos ganarlo si hacemos las cosas muy bien. Y que tenemos enfrente un grandísimo rival también, como nosotros, que pensará exactamente lo mismo.
1: El partit a les dues de la matinada a l'estadi de les Chivas, un estadi conegut com el Volcà Verd, situat a Zapopan, municipi que forma part de l'àrea metropolitana de Guadalajara, l'estat de Jalisco. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
0: I a banda d'aquest Uruguai i Espanya, avui també juguen cinc partits més, on destaca el duel entre Noruega i França, que són dos equips ja classificats per als setzens de final, i on veurem el cara a cara entre Mbappé i Haaland, Montserrat.
4: Sí, bon partit i bona hora. A les 9 del vespre, Noruega-França. Els dos equips busquen el primer lloc del grup i un duel marcat per l'absència del seleccionador francès Didier Deschamps, que quan es jugui a partit serà el funeral de la seva mare que va morir fa uns dies a França. Guy Stéphane, l'assistent de Deschamps, serà qui dirigirà l'equip contra els noruecs.
5: Ho hem preparat de forma seriosa contra un equip que té molt de valor i ha sumat un ple als partits de classificació. 24 punts de 24. Tenen de guanyar dos partits que tenen jugadors molt poderosos i hi haurà jugadors diferents ara. No ho sé. Ens hem de preparar més bé pel que han fet els dos partits. Si hi ha altres jugadors, ens adaptarem.
4: Al mateix grup, també a les 9, Senegal-Iraq, duel de supervivència entre dos equips que han de guanyar i esperar altres resultats per continuar vius. Ja de matinada a les dues, Cap Verd vol fer història, aconseguint per primer cop la classificació per una fase eliminatòria d'un Mundial, jugant contra l'Aràbia Saudita. I a les 5 de la matinada, Nova Zelanda, Bèlgica. Els belgues es troben en una situació límit. A la mateixa hora, a les 5 de la matinada, juga l'Egipte-Iran, on l'equip africà juga el liderat del grup, que aconseguiran amb un triomf. Però els iranians també s'hi juguen molt, perquè una victòria el suposaria la classificació per als setzens. Aquest Egipte-Iran està marcat també perquè està designat com a partit de l'orgull LGBTI per part de les autoritats locals de Seattle, on es juga.
0: I el que dèiem a l'inici del repàs de l'actualitat esportiva, amb els partits aquesta matinada del Mundial ja han quedat definits els primers setzens de final, Sònia.
1: Destaca especialment la victòria de l'Equador davant Alemanya per 2-1, una victòria que no li va servir per entrar directe a la fase de grups, però el deixa amb 4 punts i un balanç de gols equilibrat amb moltes opcions per passar com a tercera. La mateixa Equador que va empatar amb Curaçao va ser capaç de capgirar-li un resultat a l'Alemanya de Nagelsmann, que a més va marcar un primer gol polèmic amb possible falta per joc perillós que ni l'àrbitre ni el VAR van considerar. Costa d'Ivori, per la seva banda, passa com a segona d'aquest grup E gràcies a la victòria davant Curaçao, que torna cap a casa amb un punt. El grup F, els Països Baixos, van confirmar els pronòstics, passant com a primers de grup després de guanyar Tunísia per 3-1, amb Frenkie de Jong un dia més titular i substituït al minut 72. I a l'altre partit, l'empat entre el Japó i Suècia deixa els asiàtics segons i Suècia amb opcions de passar com a tercera. I aquí ja tenim alguns emparellaments de setzens confirmats. Els Països Baixos de Koeman jugaran contra el Marroc, el Japó contra la Brasil d'Ancelotti. I finalment, el grup D, Turquia, va sorprendre i marxa del Mundial amb una victòria sobre Estats Units per 3-2. De tota manera, els anfitrions ja estaven classificats, queden primers de grup i, de fet, ja tenen rival, Bòsnia-Herzegovina. Paraguai i Austràlia, a l'altre partit, van empatar a 0, un empat que convenia a les dues. Austràlia passa com a segona, Paraguai haurà d'esperar, però pot entrar com una de les millors terceres amb 4 punts també.
0: I en aquest Mundial cada dia ens agrada fixar-nos en algunes curiositats fora del terreny de joc o del joc en si dels equips. Un dels grans partits d'avui, ja ho hem dit, és el Noruega-França. Noruega, de fet, és una de les sensacions d'aquest Mundial, no només pel seu joc, sinó també perquè les seves celebracions s'han fet viral, Josep Gaya.
6: És el Viking Ru o remada vikinga. Jugadors, estaf i aficionats s'asseuen a terra, espatlla amb espatlla, com si fossin en una barca de rems vikings per remar conjuntament. La celebració l'inicia un aficionat des de la grada, fent sonar una banya vikinga seguit del ritme d'un tambor que augmenta gradualment i el crit Ru. El capità Martin Odegaard s'encarrega de marcar el ritme amb el tambor, acompanyat per tot l'estadi i creant una imatge brutal. Però d'on sorgeix aquesta celebració? Doncs ha estat impulsada per un aficionat noruec, Ulf Freustad, que s'ha inspirat en el rem dels vikings. Aquest gest s'ha convertit en un fenomen viral a tot el món i ha estat replicat per aficionats de diferents països i fins i tot ha arribat a l'Storling, el Parlament de Noruega, on els diputats celebren les victòries de la selecció amb el mateix ritual.
0: Doncs deixem el Mundial, ja sabeu, a les 7 al Tot Costa tota la informació d'aquest Mundial i també a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Però seguim parlant de futbol perquè Alexia Putellas és a punt de convertir-se en nova jugadora del London City. El fitxatge encara no és oficial, però es podria confirmar les pròximes hores o els pròxims dies, a Udal Serra.
7: Després de molts rumors i especulacions sobre el seu futur, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or ha decidit iniciar una nova etapa a Anglaterra després de la seva llarga trajectòria al Barça. Allà es retrobarà amb les exblaugranes Maria Pérez, Lucía Corrales i Jana Fernández i en un principi també Mapi León, que es podria incorporar també aquest estiu al conjunt anglès. Tot i que l'equip londinenc no disputarà la Champions League la temporada vinent, va quedar sisè a la Women's Super League, compta amb el suport de Michelle Kang, propietària també de l'Olympique Lyonnais femení i del Washington Spirit, i té la intenció de construir un projecte molt ambiciós. Precisament l'ambició del projecte, sumat a la proximitat Londres-Barcelona i la competitivitat de la Lliga anglesa, han estat factors claus perquè Alexia triï Londres i no altres projectes com els Estats Units o Mèxic.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça...
0: El Barça
8: molt
0: de futbol sala ha tornat a guanyar la Lliga després de 3 anys.
9: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
10: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
17: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
16: De veritat?
17: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
18: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França. I vostè és la meva única esperança.
19: Pierce Brosnan.
20: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
21: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
19: L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya migdia.
0: Anys després, el Barça torna a guanyar la Lliga de Futbol Sala. És el primer títol de l'era Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana, Montse.
4: I és la vuitena Lliga en la història de l'equip blaugrana futsal. El Barça va acabar com a campió de la Lliga regular i amb el factor pista per al play-off. I en aquest camí, l'únic partit que han perdut és el tercer de la final contra el Pozo. L'equip de Javi Rodríguez els va imposar ahir per 4-6, dos gols d'Eric i de Touré, Pitu, Joao Víctor i Antonio. A la final contra els murcians, 3 victòries a 1 per al Barça. I amb l'aixecament del títol esclata l'eufòria, com explica el tanc andalús del Barça, Antonio Pérez, al club de la mitjanit.
23: Eufòria, alivio, tenemos ganas ya de ganar después de 2 años, de haber estado muchas veces cerca, de que se nos había resistido, y bueno, ahora toca celebrarlo. No todos los días se gana una liga, muy difícil ganarla, no ha costado mucho, pero bueno, ahora a disfrutarla. Esto lo hemos hecho por todos los culés, por toda la gente que nos sigue, que siempre nos apoya.
4: Un títol que reforça el projecte del Barça de Futbol Sala, com m'explicava Jordi Torres, el coordinador esportiu del Barça de Futsal. Un Barça que tanca la temporada amb la Lliga i la classificació per a la Champions 2 anys després.
0: I amb el títol de la Champions en vol encara molt present, el Barça ja ha conegut avui els rivals que tindrà la temporada que ve a la fase de grups d'aquesta competició, una Champions que canvia de format, Carles Vila.
24: El Barça jugarà en el grup B. Els seus rivals a la primera fase seran el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arus Danés. Per aquesta pròxima temporada, com deies, hi ha canvis pel que fa al sistema de competició. Hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips. Els 2 primers de cada grup es classifiquen per la fase principal, que tindrà, de fet, 2 grups més de 6 equips. Els altres 2 jugaran l'European League. Hi haurà una ronda de quarts de final i després, com és habitual, també la Final Four. Escoltem el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
25: L'equip francès que l'any passat fou un poc irregular, però llegó a la Final Four de la HF con jugadores españoles. Alguna retirada importante y tiene alguna lesión también, por lo menos a principio de temporada. El Dinamo, que está fichando gente joven y lo conocemos poco, no hemos enfrentado con ellos hace mucho tiempo. También antiguos compañeros como Jani Langaro. Y otro equipo que hizo una temporada fantástica el año pasado, como es el Arus Skanderborg, que tiene mucho lanzamiento exterior, que juega bien el contraataque, mucho 7 contra 6 también.
24: La primera fase es comenzará a jugar el 9 y 10 de setembre. Per cert, el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit com a millor jugador de la passada Champions.
0: Amb motor, caiguda sense conseqüències a Marc Márquez, el primer entrenament del Gran Premi dels Països Baixos, a la setmana que hem començat a saber alguns fitxatges i renovacions a la graella del Mundial de Miguel Aguilar.
1: Marc Márquez està oficialment renovat i Àlex Márquez ha de ser anunciat per KTM. Precisament contra KTM ha estripat Maverick Viñales. L'empordanès, baix de forma des de la lesió de fa un any, confiava que renovaria i ha respectat una clàusula que venç el pròxim dia 30. Ara declara que si el fan fora de MotoGP serà culpa de la marca austríaca.
2: A dia de hoy, si me veo fuera, no sé, que no me hayan hecho hacer el test, tampoco tiene sentido que me quede. Me estuvieron mareando dos semanas, que sí, que la prueba es que no, y al final tampoco... O sea, vale... Físicamente no estoy bien, pero una vuelta a tope la puedo dar. Al final, si no estoy en el Mundial, es por culpa de uno, de KTM, no va a ser por otro. Porque al final, cuando era el momento, si ellos ya sabían que no iba a estar en el Factory, pues déjame libre y ya está, ¿no? Me busco la vida.
1: Aquest matí, el primer lliure, millor temps per al líder Marco Bezzecchi i desena posició per al campió Marc Márquez, amb una caiguda sense derivades. A les 3, el Practice, que envia 10 pilots a la Q2 i la resta a repesca.
0: Avui s'ha presentat el dispositiu policial i de mobilitat per a la gran part del Tour de França, amb les tres etapes inaugurals que per primera vegada es disputen a Catalunya. Recordem que seran el 4, 5 i 6 de juliol, el cap de setmana que ve. Miquel Jarque, bona tarda.
3: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra activen 3.800 efectius, als quals s'hi sumaran les Guàrdies Urbanes de Barcelona i Tarragona i les policies locals de tots els municipis per on passarà la cursa. Núria Parlon és consellera d'Interior.
5: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
3: Per les característiques del Tour, que incorpora una caravana publicitària, els trams per on passi estaran tallats durant 4 hores. Les vies més afectades en l'etapa de diumenge i dilluns seran la Nacional 340, la C32, la B24, la B23 i la C17, entre d'altres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte social i també econòmic de la prova.
6: Bilbao o Roma estava al voltant dels 100-110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
3: Álvarez també ha revelat que el projecte de voluntariat del Tour s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds.
0: I en bàsquet, a la Lliga ACB, avui s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt del Joventut. Eudal, un dels millors jugadors de la competició de la temporada passada.
7: L'escorta nord-americà deixa el club verd i negre després de pagar la clàusula de rescisió, ja que tenia un any més de contracte i ha fitxat ja avui mateix per l'Unicaja de Màlaga. Hunt ha estat un dels jugadors més destacats de la Lliga ACB i un dels artífexs també de la tercera posició final de l'equip badaloní en aquesta última Lliga. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa i el Força Lleida han fet oficial una renovació. Cadascun, els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas per dues temporades més fins al 2028, mentre que el Força Lleida renova també l'alé Miquel Sanz també fins al 2028.
0: I l'Eurolliga de bàsquet, que ha confirmat els 20 equips que hi participaran la pròxima temporada.
7: I només hi ha un canvi respecte a la temporada passada. Debut a la competició el Beşiktaş d'Istanbul en el lloc del Mònaco, que té molts problemes econòmics i que passarà a jugar l'Eurocup. La resta són els mateixos equips. De la Lliga CB n'hi haurà 4. El Barça, el Madrid, el València Bàsquet i el Baskonia.
0: Doncs amb l'Eudal acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem que a les 7 ja tot costa, més informació del Mundial, també a les 11 Club de la Mitjanit, especial Mundial. I ara seguim a Catalunya Ràdio, a Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.

93.3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
1: Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-la més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
3: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
2: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a divendres 26 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
2: Ja ha acabat la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella, asseguda Calafell. L'import de l'actuació total ha estat de 118.671,44 euros, que ha portat l'Agència Catalana de l'Aigua, i 24.828,56 euros d'IVA que ha portat l'Ajuntament de Calafell, fent un total de 143.500 euros. De seguida ampliem aquesta notícia que encapçala els informatius d'avui. Abans fem un repàs dels titulars. El pas del Tour de França per Calafell implica canvis en la mobilitat i el transport urbà. La cursa, recordem que serà el diumenge 5 de juliol i tindrà diverses afectacions. Calafell està renovant els contenidors de brossa. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. El Vendrell acollirà el primer festival de drons del Baix Penedès avui divendres 26 de juny. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord aquest mes de juny per impulsar el nou edifici de la seu del Baix Penedès. A la Plana General, el govern posa en marxa una nova edició de Llegir té premi per fomentar la lectura entre infants i joves a l'estiu. Els participants poden guanyar punts i obtenir objectes com rellotges intel·ligents i lot de llibres. El divulgador científic Joan Anton Català avisa que els municipis petits no tenen els recursos suficients per gestionar l'eclipsi del 12 d'agost. El comunicador publica un llibre sobre el fenomen astronòmic que viurà al sud de Catalunya a l'estiu. I el titular del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
3: Avui descobrirem la vessant més esportiva de la dansa tradicional catalana amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Com dèiem al començar, ja ha acabat la primera fase de l'adequació del torrent de la Casa Vella, asseguda Calafell. L'import de l'actuació total ha estat de 118.671,44 euros, que ha portat l'Agència Catalana de l'Aigua, i 24.828,56 euros d'IVA que ha portat l'Ajuntament de Calafell, fent un total de 143.500 euros. Les obres han durat 6 mesos i les ha realitzat l'empresa Naturalea. En l'actuació s'han plantat 1.000 plantes, de les quals 78 són arbres de diferents espècies i la resta són arbusts. A més, s'ha millorat la capacitat hidràulica del torrent, fent-lo més capaç de retenir aigües de pluja en episodis de pluges intenses. L'actuació s'ha fet a la capçalera del torrent, per sota de la rotonda d'accés a l'autopista C32, entre els carrers Torre dels Escipcions i l'Avinguda de la Marca Hispànica. L'Ajuntament de Calafell ha demanat ja una segona fase a l'Agència Catalana de l'Aigua, la nova convocatòria de subvencions per a fer el tram de torrent entre aquesta actuació i Cantonet, just abans d'arribar al Parc de la Pau. També té el projecte fet de la tercera fase, entre la plaça de Josep Parera, l'Avinguda Espanya, la Ronda de Sant Miquel i la C31, amb un import superior als 600.000 euros. Les actuacions que s'hi han fet són la retirada d'espècies invasores, com la canya americana, la plantació d'espècies autòctones i, en poc manteniment, la millora hidràulica, amb esculleres, gavions i bases de laminació, la millora de l'accessibilitat, amb escales de fusta i camins de terra, i la neteja del sotabosc per a poder fer un millor manteniment a posteriori. La idea de condicionar els torrents és de començar per la part de dalt i anar baixant fins a les parts més baixes. Ja ho hem fet al torrent de la Casa Nova, entre el camp de futbol de Segur i la C31, just al costat del pont de Segur, ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos. El regidor també diu que tenim més torrents per arreglar, però en aquesta legislatura ja hem fet el de la Casa Nova, el de Ferradura, el parc de Masmel, i volem fer el que travessa Mar Romeu.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: El pas del Tour de França per Calafell implica canvis en la mobilitat i el transport urbà. La cursa, recordem que serà el diumenge 5 de juliol i tindrà diverses afectacions. A la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, travessarà el nostre municipi. L'etapa de 178 quilòmetres sortirà de Tarragona i tirarà per la N340. A l'altura del Vendrell continuarà per la C31. Per aquesta carretera la cursa passarà per Calafell. S'espera que entre les 2:34 del migdia i les 2:38. Amb motiu del pas del Tour de França pel nostre municipi i el no poder circular ni per la Rambla Mossèn Jaume Tovella ni per la carretera de Barcelona, el bus urbà no podrà fer el seu recorregut habitual. Així doncs, entre les 9 del matí i les 5 de la tarda del 5 de juliol, les línies passaran a fer un recorregut excepcional. La línia L1 Segur Urbanitzacions variarà el seu itinerari de forma que farà platja entre els dos ponts per donar continuïtat. Una vegada arribi a la cruïlla del carrer Mèxic, amb Espanya, torna a pujar sentit muntanya fins al carrer Brasil per agafar Alemanya i des d'allí França i fins al carrer Marinada. Aquí agafa el pont i fa passeig marítim fins Carme Desvalls, per on torna a pujar sentit muntanya. La línia L2, una vegada arribi al carrer Andalusia, continua per Doctor Vandellós per donar la volta fins Baix Penedès i torna a agafar Andalusia sentit Mar Romeu. I la L3 farà tot el recorregut per platja quan arribi a Sant Pere, dona el tomb i continua recte fins Pau, on donarà la volta per Duero per tornar cap a Sant Pere. En quant a les prohibicions d'estacionament, durant les hores prèvies i fins que es finalitzin els treballs de recollida, el dia 5 de juliol serà prohibit estacionar a la Rambla Mossèn Jaume Tovella, a Tota, a la carretera de Barcelona, tram comprès entre Rotonda d'Avinguda França o la Repsol i fins al carrer Duero, i aquesta prohibició s'estén també als aparcaments públics i privats, supermercats també. En quant a les restriccions a la circulació, entre les 9 del matí i les 5 de la tarda serà prohibida la circulació a la Rambla Mossèn Jaume Tovella, la C31 i la carretera de Barcelona. La policia de la Generalitat, de Mossos d'Esquadra i la policia local seran al lloc on es permetrà una certa accessibilitat fins al tancament total entre les 9 i les 5. La zona comercial de Masmel solament tindrà accés pel pont de Masmel. Tots els carrers d'accés a la Rambla Mossèn Jaume Tovella, la C31 i a la carretera de Barcelona seran tancats. Per anar a la zona de la platja s'hauran d'utilitzar els dos ponts, Santiago Rusiñol i Carme Desvalls. Es demana no utilitzar el vehicle privat en desplaçaments interns del municipi. La circulació entre urbanitzacions i nuclis urbans s'haurà de fer per camins secundaris de la xarxa municipal.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: Més notícies del nostre municipi. Calafell està renovant els contenidors de brossa. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. Els nous contenidors facilitaran la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties al veïnat. Tindran un impacte visual menor i donen major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten veure les persones que creuin en els passos de vianants, sense tapar-los la visibilitat. Són també més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llençar el residu en el seu interior, sense accionar cap mecanisme. Alhora tenen un disseny modern i actual, oferint una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Ara mateix, tot seguit, escoltem les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, als micròfons de Calafell Ràdio.
4: Que el que hem apostat és per un sistema de contenidors on no hi haurà targetes intel·ligents, on no hi haurà tampoc un sistema porta a porta, sinó que hem apostat per un sistema de contenidors oberts on sigui molt fàcil llançar-hi el residu i que no ens passi doncs, com les trucades que hi ha hagut abans o les persones que han trucat abans, que passaven doncs, que llançaven totes les coses fora dels contenidors, no? Per tant, ho hem posat d'una manera molt fàcil, ho hem explicat amb aquesta carta i no suposa cap cosa addicional ni cap rebut addicional per ningú, perquè a més aquest any doncs, hem aconseguit mantenir el preu gràcies a que la tarifa, i això és el que explica la carta, ha passat de ser d'una taxa a un preu, a una prestació patrimonial de naturalesa no tributària. La figura és diferent, i això què vol dir? Pues que abans ho cobrava l'Ajuntament i ara ho cobrarà CEMSA. Mm. Val? I llavors els diners, l'ingrés no va a l'Ajuntament, sinó que va a CEMSA, va a l'empresa municipal, i això és el que explica la carta que s'ha enviat.
2: I amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal ubicada al Parc Empresarial de Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin en les 5 fraccions dels contenidors. Però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible fer-ho.
1: Les notícies del Baix Penedès.
2: Avui, divendres 26 de juny, el port de Coma-ruga es convertirà en l'escenari del primer festival de drons del Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha organitzat una jornada especial per donar la benvinguda a l'estiu, amb una programació que combinarà cultura popular, tecnologia i música. La festa començarà a 8:45 de la nit amb la Tortu Fest, un correfoc que tindrà lloc a les places dels Germans Trilles i del Tavaris. L'acte comptarà amb la participació de la Tortuga de Foc del Vendrell i diverses bèsties convidades, el Banyit de Solivella, la Nicasseta del Catllà i la Carpafera de Martorell. Un espectacle amb 400 drons sobre el cel de Coma-ruga. El plat fort de la nit arribarà a les 11 amb l'espectacle de drons de l'empresa Crostars Aerial. Un total de 400 drons, com hem dit, protagonitzaran una exhibició creada especialment per aquesta ocasió, amb més de 14 figures inspirades en elements culturals i naturals del Vendrell i dels seus nuclis marítims. La proposta també farà referència a alguns dels grans esdeveniments i aniversaris que se celebren aquest any al municipi, convertint el cel de Coma-ruga en un escenari visual únic per donar la benvinguda a l'estiu. La programació continuarà amb un concert del grup de versions Police Line a la plaça dels Germans Trilles. Un DJ serà l'encarregat de tancar la festa amb una sessió dirigida especialment al públic més jove, en una nit pensada per a tots els públics.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord aquest mes de juny per impulsar el nou edifici de la seu del Baix Penedès. L'objectiu és que la Universitat Rovira i Virgili pugui disposar al municipi d'un edifici definitiu que disposi de les dimensions, els espais i els equipaments necessaris per al desenvolupament dels ensenyaments universitaris que actualment s'imparteixen al municipi, que són els graus en infermeria i en educació infantil, així com d'aquells que es puguin implantar en el futur en funció de l'interès territorial i de la pròpia universitat. Les dues parts s'han compromès a signar abans del 31 de març de 2027 el conveni específic que detallarà les actuacions a realitzar, com ara la configuració del nou edifici, incloent-hi també la descripció dels espais, les tipologies i els equipaments, a més del calendari d'execució de les obres. La seu del Baix Penedès ja va ser objecte recentment d'unes obres que van servir per millorar els accessos, sobretot l'entrada per l'avinguda Diagonal i urbanitzar els espais exteriors del recinte. Les obres també van servir per arranjar l'espai central de la seu, convertida en plaça i que a partir d'ara porta el nom de la pedagoga Marta Mata Garriga.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
2: I a la Plana General, el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegir té premi, per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar el servei de les biblioteques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys, i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.116 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts, aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en el joc. L'organització enviarà a les seves biblioteques de referència als premis físics, rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: El divulgador científic expert en eclipsis, Joan Anton Català, avisa que els municipis petits no tenen recursos suficients per gestionar el fenomen del 12 d'agost, que es podrà veure totalment al sud de Catalunya. Hem d'estar pendents de les mans aixecades que hi ha al territori, dels ajuntaments que demanen ajut, explica en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. El científic ha publicat l'Eclipsi del Segle, d'Edicions Cusatània, una guia pràctica per gaudir al màxim del fenomen astronòmic. Català també insisteix que cal fer arribar a tota la ciutadania les mesures per observar el fenomen en seguretat. No pot ser que hi hagi gran part de la població que no sàpiga com mirar-lo i que pugui patir lesions irreversibles a la retina, remarca. Escoltem el Joan Anton Català.
5: Respecte a la ciutadania, jo penso que encara no ens ha arribat l'allau. És a dir, sí que això es va divulgant i cada cop en parlem més, però potser n'estem parlant en l'entorn cultural en què accedim als mitjans de comunicació més clàssics que nosaltres tots accedim. Però recordem que tenim molta població que està accedint a altres mitjans de comunicació que culturalment, doncs, té, i és normal, no? altres vessants, i hem de també fer arribar aquest missatge, sobretot pel que fa a la seguretat. Com s'ha de mirar de manera segura aquest eclipsi? No podem fer que aquest eclipsi hi hagi part de la nostra població que no sàpiga com mirar-lo i que, per tant, hi pugui haver lesions irreversibles a la retina en part de la població.
2: Joan Anton Català demana no jugar-s'ho tot en un minut i organitzar activitats divulgatives.
5: Tots volem veure, efectivament, no?, aquell minut de glòria, però aquí ens la jugarem. I aquest és un missatge important que jo fa temps que dono a les autoritats i que afortunadament s'està recepcionant molt bé, que és que no podem fer tot això per un minut de totalitat, hem de fer-ho per molt més. I sí, estem veient com ciutats i municipis estan organitzant el que anomenem la festa de l'eclipsi, que són activitats amb la ciutadania prèvies, setmanes prèvies a l'eclipsi, divulgacions, conferències, jocs, activitats familiars, perquè puguem gaudir i no ens la juguem només en aquell minut, de manera que quan passi tot això ens preguntem què ha quedat a casa nostra d'aquest eclipsi i hagin quedat coses, no només aquell minut que potser està núvol, no? Que hagin quedat pues, divulgació, conferències, coneixement, festa, activitats.
2: A banda, Joan Anton Català també destaca la importància d'escollir bé el lloc des d'on veure l'eclipsi.
5: Si et trobes en un punt de la totalitat, que recordem que això és el sud de Catalunya, a partir de la ciutat de Lleida, cap a baix, Vilanova i la Geltrú, cap a baix, incloent el nord del País Valencià i les Illes, allà serà total. La totalitat arribarà més o menys a les 20:29 del vespre, que és aquest moment en què la lluna cobrirà del tot el sol i es farà fosc. El sol anirà molt baixet sobre l'horitzó de ponent. Per tant, hem de tenir un horitzó net. No podem tenir arbres, no podem tenir edificis, no podem tenir turons. Això encara complica més l'elecció del lloc. No n'hi ha prou en dir, aniré en aquest municipi. Ja, però exactament en quin punt aniràs, no?, que puguis veure la totalitat.
2: El divulgador científic també ens explica per què ens fascina un eclipsi.
5: Si pensem realment què és que és una alineació còsmica perfecta, on el disc de la Lluna, a ple dia, s'està situant entre nosaltres i el sol i ens l'oculta i ens el tapa totalment. I això que dèiem abans, es fa de nit i és un moment altament emocionant. Per tant, és un regal directe de la natura i ens fascina perquè visualment és espectacular, absolutament espectacular, però jo penso que també ens remou per dins, ens recorda això, que formem part d'una cosa que és més grossa que nosaltres, que es diu natura, que es diu univers, que es diu terra, i també ens recorda la fortuna que tenim de ser vius.
2: A l'Eclipsi del Segle, que és el títol del llibre que ha escrit Joan Anton Català, l'escriptor descriu com es desenvoluparà el fenomen i dona diversos consells per observar-lo amb seguretat. L'eclipsi començarà parcialment a 7:45 del vespre i es veurà com el disc de la Lluna va mossegant el sol. La totalitat arribarà aproximadament a les 8:29 hores i el punt de la totalitat es veurà en la franja des de Vilanova i la Geltrú fins al nord del País Valencià. Al ser al vespre, Català recorda que el sol estarà molt baix, sobre ponent, i caldrà tenir un horitzó net. No podem tenir arbres, no podem tenir edificis i no podem tenir turons. A la zona de Tarragona, la totalitat durarà un minut aproximadament i a l'Ebre poc més d'un minut i mig. Català adverteix que aquell dia pot haver-hi núvols que impedeixin veure correctament el fenomen. Per això ha recomanat que no ens la juguem en aquell minut. tal com hem escoltat a les declaracions. Així insta les administracions a organitzar activitats divulgatives per explicar el fenomen a la ciutadania des de diversos vessants. Català també recorda que quan va anar als Estats Units, a l'hora de tornar, va tardar 10 hores per fer un trajecte de 150 quilòmetres. Per això el científic convida la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa. Si algú vol baixar de Barcelona a Tarragona aquell mateix dia, potser no arriba a veure l'eclipsi, afirma. Les administracions fa temps que treballen en la gestió de la mobilitat, la seguretat i altres qüestions vinculades a l'eclipsi. Tot i això, Català diu que pateix pels municipis petits. Imagina el que pot suposar per un poble molt petitó de la part de la totalitat que hi vagin 2.000-2.500 persones de cop. Haurem d'estar pendents d'aquestes mans aixecades que ja hi ha en el territori, com ara ajuntaments que demanen ajut, conclou.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: I ja ha arribat el moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
3: La dansa tradicional és cultura, patrimoni i identitat, però també és esforç, disciplina i treball en equip. Darrere de cada actuació hi ha hores d'assaig, preparació física i coordinació entre els dansaires. Avui volem descobrir aquesta cara menys visible de la dansa amb dues representants de l'Esbart Dansaire de Calafell, la Judit Sastre, membre del grup de veteranes, i l'Alba Saura, membre del cos de dansa. Amb elles parlarem de la preparació que hi ha darrere dels escenaris, de la convivència entre generacions i de com es viu una passió que combina tradició, activitat física i compromís amb la cultura popular. Tot seguit, us deixem amb els millors moments de l'entrevista. Arriba un punt en què la dansa tradicional, a part de cultura, que sempre és com que s'etiqueta en aquest àmbit, també és un esport. Fins a quin punt vosaltres considereu que la dansa tradicional és una activitat esportiva?
6: Home, s'ha de tenir resistència, coordinació...
7: Flexibilitat, també. Hi ha un seguit de condicions físiques que hi han de ser i, si no, pues, evidentment han de ser treballades perquè, bueno, perquè no tothom aguanta. Vull dir, al final sí que hi ha un component artístic que també és molt important i s'ha de tenir en compte, eh? Vull dir, no ho podem deixar de banda. Però, clar, sense unes condicions físiques ben treballades, una persona no aguanta.
6: I constància, constància. Sí. I compromís. Sí. Bueno, i també ja es treballa en equip, no? Perquè si no és com un partit de tennis, que si, no, o sigui, som un grup i hem de ser constants i hem de tenir molts assajos, perquè la coordinació de vegades, per exemple, en el cas de veteranes, no? Veteranes són molt poquetes. Vam començar el 2011-2012 perquè les nostres filles i fills ballaven a l'infantil i veiem que aquella edat de 12-13 anys que marxaven i vam dir, pues fem un grup de pares. Algunes ja havien ballat a l'Esbart, però d'altres, com per exemple jo porto des de l'any 2011 ballant, vull dir, porto poc, però bueno, aquí estoy. I perquè veiessin ells el tema del seguiment, de la constància, del treball en equip, i clar, nosaltres, per exemple, ara som 6 veteranes, que quan no una, si no calentem bé, doncs si tinc mal el turmell, que si em fa el genoll, que si em fa mal el braç, i clar, aquestes coses és perquè hem de fer un bon calentament. I força els braços, perquè la posició, totes aquestes coses, que la joventut també els hi costa, eh? Mm. No m'estic tirant de pedra sobre les veteranes, però sí que és important a l'esport, en el que és l'àmbit de la dansa.
7: Sí, totalment. Nosaltres també, evidentment, ho notem. Vull dir, al final fem assajos d'hora i mitja, i ara, sobretot quan s'acosta a Festa Major, ampliem una miqueta per anar reforçant i portar les coreografies més segures. I ens ho notem, al final és molt de cardio, molta força, saltem molt, per exemple, ara estrenarem Marina i evidentment Marina saltes molt, fem morisques, per exemple, bueno, hi ha molt de salt, vull dir que al final és un seguit de condicions físiques que es treballen i acabem els assajos evidentment rebentats. I tot això evidentment complementat amb la rutina de cada dia. En el nostre cas, que som joves, pues, cadascú pues, estudia, treballa i, bueno, i al final pues, arribem a les 9 ja rebentats de tot el dia, doncs bueno, hem de tirar endavant un assaig d'una hora i mitja i hi ha d'haver doncs, aquesta disciplina també, no?
3: Expliqueu-me cadascuna, perquè tenim dos representants de dos grups diferents, així també veiem com les diferents dinàmiques que hi ha a cada grup. Com és un assaig normal del vostre esbart?
6: A veure, veteranes, ja et dic, quan a vegades són 4, a vegades són 6, però bueno, comencem una mica, fem exercicis de calentament, no? Com que estem al gimnàs a l'hivern, més que res, ara a l'estiu ho fem al carrer, perquè fa molta calor al gimnàs, caminem una estona, fem una miqueta d'exercici de braços, d'estiraments, salts, uns petits salts. Bueno, pensa que nosaltres som la més jove, em sembla que té 51 o 52, i la més gran en té 64 o 65, vull dir, som, quan anem a la roda de veteranes som les més joves, però som gent que ja la nostra flexibilitat i tal no és la mateixa, no?, que el cos de dansa, però sí que fem una mica de calentaments perquè si no els turmells, els braços, ens cansem una miqueta. I després anem fent i suant. Exacte. Els passos que fem. Tampoc els balls que fem són massa exagerats per als salts. Morisques n'hem arribat a fer, però de moment ara... De moment estem amb balls una mica més senzills.
7: En el nostre cas, doncs bé, quan arribem, evidentment sempre hi ha un punt, no?, de trobada, de posar-nos al dia, perquè al final també... Som, més enllà d'un grup d'esbart, també som un grup d'amics, la majoria de nosaltres ens coneixem de tota la vida, però les persones que no ens hi coneixem també, evidentment, són superben incloses, i bueno, hi ha aquest trobament de parlar una miqueta de com ens va el dia, com ens va la setmana...
6: La vessant social, que diem.
7: Sí, exacte, clar. Exacte. Llavors, a partir d'aquí ja també hi ha una miqueta un procés individual d'escalfament, i a partir d'aquí ja doncs, comencem a fer els assajos, i si s'han de fer repeticions amb les correccions que la Núria Palau, que és la directora, i la persona que ens assaja doncs, ens proposa, doncs es fan repeticions i així fins, evidentment, aconseguir certa perfecció.
3: Abans ho dèieu, però ara a veure si podem aprofundir una mica. Quines qualitats físiques s'han de tenir o s'han de treballar per poder ballar dansa tradicional?
6: A veure, qualitats físiques. Resistència... Sí. Una mica de cardio, que deies.
7: Exacte,
6: tu, no?
7: Exacte, flexibilitat també una mica, perquè al final alcem cames.
6: Coordinació, que no és ben bé... Sí. Però la coordinació sí. Física, o sigui, tu no pots tenir el braç tipo cruzant o...
7: I completament llavors, diferent que les cames, no?
6: Sí, vull dir, has de coordinar la coordinació braços i cames és molt important. Ritme.
7: Ritme, evidentment.
6: Que en aquest cas també sí. En esport és important i no sí. Sé...
7: Jo crec que això és el principal i després en relació als valors jo crec que s'assimilen molt a lo que és a qualsevol disciplina esportiva que són, evidentment, el treball en equip crec que és essencial.
6: Benestar físic i mental també sí. Perquè t'ajuda una mica a sentir-te bé quan les coses et surten bé, no?
7: Exacte. Sobretot crec que també molt de respecte entre nosaltres, evidentment a la persona, la professora, el docent en qüestió, però ha de ser com un respecte mutu, vull dir, una disciplina, venir i encara que tu aquell dia no et sentis amb prou forces perquè evidentment la rutina esgota, sobretot és molt important doncs, mantenir... no sé com dir-ho, el porte, no? És a dir,
6: sí.
7: Continuar endavant...
6: I compromís, clar.
7: Exacte, i molt de compromís. Mm-hmm. Això en quant a
6: sí,
7: valors.
6: Sí, la Cristina Penya, que és la directora de veteranes, també és important que ens marca molt el tema del compromís, perquè sent poquets, amb ells els hi passa igual, són sí. Uns quants més, però si no vens...
7: Sí.
6: No ballem, així
7: costa
6: de clar.
7: Costa molt veure també el resultat final, si no estem tots assajant.
3: A banda de parlar d'esports, també hem parlat de necessitats i aquesta és la seva suggerència.
6: Que volem un local.
7: Volem un local, volem recolzament.
6: Volem un local, volem un espai per assajar sí. Amb tranquil·litat i no haver de demanar permisos per entrar sí. I sortir dels llocs per agafar una
7: el
6: faldilla
7: vestuari,
6: o unes
7: sí.
6: Panderetes o... I, bueno, no sé, és la carta als Reis que cada any fem. Sí.
3: Amb l'arribada de l'estiu i les festes populars, l'esbar podrà mostrar la feina que ha anat fent aquest any. La primera ocasió per anar-los a veure serà aquest diumenge 28 a les 8 del vespre a la plaça del Manila, on tindrà lloc la seva ballada tradicional de la Festa Major.
2: Posem punt i final als serveis informatius d'avui divendres 26 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, la millor música.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català.

0: tu un...
1: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

that you said we were through. So let me fly out of this world.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Calafell Radio.
1: Calafell Radio FM.
2: It's summertime.
0: Calafell Radio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

casa. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
4: És estiu a Calafell Ràdio.